0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Busquem i busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: És una música.

èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7. 107.7.

0: Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament ha posat ja en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al nostre municipi durant aquest darrer any. Des d'avui fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en tota una cita consolidada al calendari de la nostra localitat. L'edició d'enguany, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba, a més, amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal, el Palauet. Per aquest motiu, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport vinculant a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o que siguin vinculats especialment en el Palauet. Tindrem, com sempre, no? Les categories de millor esportista, amb categoria masculina i femenina.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica a través del formulari de la seu electrònica de l'Ajuntament. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits o la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. El Bar destaca que enguany la Festa de l'Esport s'inclou dins els actes de la Festa Major, cosa que li dona encara més importància i que gràcies a fer-se el Palauet també s'incrementarà l'aforament de l'activitat.
1: Tindrem, com sempre, no? Les categories de millor esportista, amb categoria masculina i femenina, millor esportista adaptat, millor membre de l'entitat, millor equip i el premi al mèrit esportiu de Palafolls, que estarà dintre del que són les actes de Festa Major. Per això és tan especial i tan bonica aquesta festa, que serà molt gran perquè vindrà molta gent, el teatre sempre queda una mica curt i en canvi doncs al Palauet aquí podrem...
0: Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any, com dèiem, es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi. De moment és tot i tornem amb més informació just d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Bon dia, bon dia. Ja són dimecres 8 de juliol i el rellotge marca les 10 i 6 minuts. Aquí, a Ràdio Palafolls, comença De Gorra, el vostre programa de l'estiu amb la música que ha marcat generacions des dels anys 80 fins als temes més actuals. I avui us portem, com sempre, una bona dosi de plans amb el No t'ho perdis, perquè no us quedeu sense saber què fer aquest estiu, en Quim Serra ens dirà com ve el dia meteorològicament parlant. I, és clar, tampoc hi faltarà el concurs que tots esperem cada matí, el De Gorra. Quedeu-vos, que en breu us explicarem els detalls i com podeu participar. I ara sí, comencem. 107.7 FM. Ràdio.

0: I ja som un dia més. Ha arribat el moment del concurs del Dagorra. Avui el premi fa autèntica il·lusió, eh? Perquè sortegem dues entrades per anar a veure ni més ni menys que el Sopa de Cabra al Festival Mar d'Estiu, el proper 1 d'agost. Sabeu que durant tot el mes d'agost Santa Susanna acollirà artistes de la talla de Sopa de Cabra, Joan Dausà, Leire Martínez, Sergio Dalma i molts més. Si voleu més info teniu el cartell, horaris, preu i aquestes coses a mardestiu.cat. Així que pareu bé l'orella perquè la pregunta d'avui girarà entorn a Sopa de Cabra. Només heu d'estar atents a la lletra de la cançó que sonarà a continuació i haureu de no cantar, no farem cantar com ahir, però sí que haureu de dir com continua la cançó de Sopa de Cabra, en aquest cas, que és el Boig de la Ciutat, i sona així. I arribaria un moment a la tornada que fa això.
1: No em vaig saber controlar, va caure al mig d'una bassa de sang.
0: Conegudíssima, eh?
1: Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat.
0: I fins aquí. El següent vers, quin seria? Després ho tornem a posar, eh? Calma. Doncs com sempre, com podeu participar? Molt fàcil, com cada dia, us ho recordem, truqueu-nos al 93-761-4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o WhatsApps al 607-64-65-66. Continuem!
2: Escoltes
3: Ràdio Palafolls
2: 107.7 FM. Ràdio.

0: Arriba el temps de la previsió meteorològica. Quim Serra, bon dia.
1: Molt bon dia. La situació meteorològica continua marcada per les altes temperatures que avui ens portaran al seu punt màxim, entre avui i demà, de fet, amb valors que a la costa poden arribar als 34 graus i als 36-37 graus a l'interior de la comarca. De fet, hi arribaven ja algunes màximes a fregar els 36 cap a la zona interior del Maresme, Tordera, també cap a l'àrea de la zona de la Serrada Litoral, cap al Montnegre, i avui doncs encara pujaran més aquestes temperatures. En una jornada a la qual el sol serà el protagonista, podran aparèixer alguns núvols prims aquesta tarda, conseqüència de les tempestes que afectaran la zona del Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos avui, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà continuarà exactament la mateixa situació, amb núvols prims de tarda, conseqüència de les tempestes que hi haurà cap al Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no regaran el Maresme, amb unes temperatures que demà seran tan altes com les d'avui, o fins i tot encara un palet més, a les hores centrals del dia, de nit també calor nocturn destacable, amb aquests valors al voltant dels 25-26 graus, fins i tot cap aquí a la zona costanera de la comarca, i que de moment s'ha de mantenir al llarg dels pròxims dies. Divendres la cosa comença a canviar una mica, les temperatures baixant lleugerament, sobretot a les hores centrals de la jornada, amb vent que s'anirà reforçant sobretot de cara a la tarda de component nord-est, i justament aquest vent més fresquet de mar cap a terra és el que dissabte farà que les temperatures baixin de forma més clara, tant les màximes com les mínimes. Tindrem un respir pel que fa a la calor, i diem que tindrem un respir perquè de cara a la setmana vinent tot apunta que tornarem a tenir una nova calorada important.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: 7 Seconds del senegalès Youssou N'Dour des de l'any 94 fins a arribar a la fi del món, aquest End of the World de Miley Cyrus, i seguim amb The Weeknd, Save Your Tears.
1: Sin 7.7 FM.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
2: Visita el portal
1: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
3: Dia a dia. Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: des del 88, aquest Another Day in Paradise de Phil Collins, i del 2010 la col·laboració de Rihanna amb Eminem amb Love the Way You Lie. I retrocedim fins al 1979, perquè aquell any Kool & The Gang ens presentaven Ladies Night.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Pla Procicat per una onada de calor molt intensa, tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui i demà, amb la possibilitat d'allargar l'episodi encara fins divendres. Per determinar el risc a nivell local, es fa servir el que es coneix com a percentil 98. És un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies d'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta al poble. En el cas de Palafolls, aquell llindar se situa en els 33,6 graus de dia i en els 23,6 de nit. I l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, per exemple, Palafolls ha tingut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser aquest diumenge amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida per extremar les precaucions, hidratant-se sovint i evitant l'activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol. Es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa també de refugis climàtics, com són la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en el risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc prop del bosc, com ara llançar burilles, i també recorda que davant de qualsevol emergència cal trucar al 112 o bé al telèfon de la policia local. I sobre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local, l'Ajuntament ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir una plaça d'inspector de la policia local. La convocatòria està publicada ja aquesta setmana i preveu cobrir la plaça mitjançant un sistema de concurs oposició lliure. La nova plaça està escrita en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts anuals, mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta plaça es podrien invertir en altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres requisits. És tot. És informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.

Doncs molt bé, seguim amb la gorra d'avui dimecres i per tots aquells que us acabeu d'incorporar ara mateix us recordem que aquest matí tenim en joc un premi que val molt la pena perquè sortegem dues entrades per anar a veure el Sopa de Cabra al Festival Mar d'Estiu el proper 1 d'agost a Santa Susana dins d'un cartell que aquest mes d'agost comptarà amb Joan Dausà, Leire Martínez, Sergio Dalma i molts artistes més. I la pregunta d'avui, recordem-ho, girava entorn a la lletra del Boig de la Ciutat de Sopa de Cabra que hem posat una mica abans. Així que si encara no ho heu fet, pareu bé l'orella.

0: I m'hauràs de què? Com continua la cançó? La pregunta d'avui és com continua aquesta cançó. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat i passa alguna cosa i hauràs de fer alguna cosa. Per participar, molt fàcil, ho tornem a recordar, telèfons 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, enviar-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. Estem sortejant dues entrades per anar a veure Sopa de Cabra al Festival Mar d'Estiu. I si encara sou a temps, teniu fins la una, i així que no us ho penseu més i participeu. Seguim!
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Rayo.
1: No t'ho perdis.
2: Avui som dimecres 8 de juliol. Repassem les principals activitats culturals d'aquests dies.
1: No t'ho perdis.
2: Aquí a Palafolls, el concurs Mosca acull la seva novena edició aquest dissabte 11 de juliol a les 8 del vespre, al Teatre Municipal de Palafolls, organitzat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament. Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Runout, Nau, Indubio i La Mosca Band. Projectes novells integrats per nois i noies joves que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
1: No t'ho perdis.
2: A Blanes, la plaça Mare de Déu del Vilar del barri dels Pins acull el cicle de concerts dels dijous d'estiu. Demà dijous 9, a 8:45 del vespre, actuarà el conjunt La Mar de Rumba, el grup musical liderat per David Torres, que fusiona la rumba catalana amb boleros, bossa nova, cançó mediterrània i jazz. Continua la 8a edició de Cinema als Barris i aquest vespre es projectarà la pel·lícula Voy a pasármelo bien, el musical que recull cançons del conjunt Hombres G, dirigit per David Serrano. Serà a les 10 de la nit a la plaça Ramon Casas del barri de Mascremat.
1: No t'ho perdis.
2: A Tordera, demà dimecres 8 de juliol, el Festival Multipolar ens porta l'actuació de Espriu, Vent en popa. Es tracta d'una proposta d'espectacle didàctic de poemes musicats en rimes de folk rock mediterrani. Tindrà lloc al Parc de la Mollera a les 9 del vespre. L'altre claver torna a Tordera aquest dijous amb arts escèniques i gastronomia de proximitat. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver a la plaça Miquel Martí i Pol el proper dijous 9 de juliol per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula.
1: No t'ho perdis.
2: Javier Ginés i la Summer Moguda, activitats que tindran lloc al barri de la Verneda de Malgrat de Mar, que celebra la seva festa d'estiu, organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament. Al Parc Francesc Macià, amb diverses activitats des d'actuacions musicals, berenar per la gent gran i gelat per la mainada, música de ball i DJ. Serà aquest cap de setmana des de les 6 de la tarda fins la matinada. La propera edició dels Empastats de Malgrat de Mar serà el 25 de juliol, coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Empastats es tracta d'una representació teatral del Malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històricament verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels espais més emblemàtics del municipi, on s'hi ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
1: No t'ho perdis.
2: Arriba Nexus a Pineda de Mar. Aèria Ballet and Electronic Music, una experiència artística que combina ballet aeri amb la força de la música electrònica en directe, amb la companyia Zenit Aerial Ballet. Serà el proper divendres, dia 10 de juliol, a la plaça Sara Llorenç, a les 10 de la nit.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: James Ingram ens regalava l'any 1997 aquesta nostàlgica I Don't Have the Heart i acaba de sonar també I Will Never Let You Down de Rita Ora l'any 2014. I tot seguit tornem als anys 90 amb Seguridad Social, Quiero Tener Tu Presencia.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: If I Were a Boy de Beyoncé està sonant aquest matí de dimecres a Ràdio Palafolls i ràpidament retrocedim ni més ni menys que a 1965 per escoltar The Who, My Generation, i després del butlletí informatiu ens tornem a escoltar.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la benzinera. Després de la darrera reunió mantinguda amb l'alcalde de Palafolls aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectats pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada número 15 ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa que una reubicació pacífica de la instal·lació, com en aquest cas assenyalant la permuta de terrenys com a eina clau per resoldre tot aquest litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa per al mateix propietari del projecte.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las alegaciones que podemos presentar, y que esta permuta, pues, para nuestro punto de vista, sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida consensuada y pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors de la iniciativa a la formació política Palafolls-SOM aquest passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant la recerca d'un acord de consens que, diuen, garanteixi un benefici col·lectiu per al poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat per la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació de al·legacions al projecte, encara tenen aquesta setmana. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional i també veïnal. És tot i tornem d'aquí una hora, serà amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat d'aquest dimecres.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs seguim amb el de gorra i us recordem que aquest matí tenim en joc dues entrades per anar a veure el Sopa de Cabra al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana el proper 1 d'agost, dins d'un cartell que aquesta edició comptarà també amb Joan Dausà, Leire Martínez i moltíssims artistes més. Recordem que tota la informació d'entrades, horaris, cartell ho teniu a mardestiu.cat. I la pregunta d'avui, com estem sortejant dues entrades per anar a veure Sopa de Cabra, volíem que continuéssiu una cançó de Sopa de Cabra, posar una tornada del Boig de la Ciutat i només havíeu de seguir la lletra. Què fa el segon vers? Seguíem una cançó que fa així.

0: m'has matat.
1: Fins aquí tot correcte. I hauràs de... M'hauràs de què? Què hem de fer per participar? Molt fàcil, us ho tornem a recordar. Truqueu-nos al 93-761-4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, un WhatsApp al 607-64-65-66. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. Encara sou a temps, esteu fins a la una. Fins que no us ha pensat més i, sisplau, participeu.

0: Aquesta fantàstica Rise and Fall de Greg David amb Sting. Sting, que per cert el vam tenir ahir a Barcelona actuant al Festival de Pedralbes. Sonava aquesta col·laboració de l'any 2003. I del 2003 al 2007 seguirem amb Gossos i Oxigen. Recordeu que encara queden uns minuts per participar al concurs de la gorra d'avui. Continuem.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia més.

0: Shake It Off de Taylor Swift, del seu cinquè àlbum d'estudi anomenat 1989. I continuem amb Prince i com sonava aquest Kiss l'any 1987.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: 107.7 FM.

0: I arribem ara sí als últims minuts del programa de gorra d'avui. Toca resoldre el concurs i repartir aquestes dues entrades tan esperades per al festival Mar d'Estiu de Santa Susana per anar a veure Sopa de Cabra el dia 1 d'agost. I per fer-ho, recuperem la cançó que us hem posat abans i la pregunta del dia d'avui era continuar aquesta cançó. Posarem el boig de la ciutat i hi haurà un moment a la tornada, hi ha un vers i haurà de repetir el segon vers.
1: El boig de la ciutat, tu m'has matat.
0: I què era?

0: Resolem.
1: Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat.
0: I?
1: M'hauràs de substituir d'ara endavant.
0: Ah, efectivament. M'hauràs de substituir d'ara endavant. Moltíssimes gràcies a tothom per haver participat i ara, com ja sabeu, toca, el més important, fer la trucada de rigor entre totes les trucades i missatges que hem rebut aquest matí i només cal dir el missatge d'avui, que abans us hem enganyat una miqueta. Hem dit que no cantaríeu, però potser sí que toca cantar. Haurà de cantar l'Empordà o la Tornada o Nascut entre Blanes i Cadaqués, el que se us acudeixi de Sopa de Cabra, d'acord? Però molt important, només despenjar, sense dir absolutament res, Nascut entre Blanes i Cadaqués, qualsevol cosa així, o la Tornada, o el que vulgueu. D'acord? Procedim a fer la trucada.

0: nascut en Sabanes i Cadaqués.
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: Perfecte. Abans de res, aquí truquem, com et dius?
0: Em dic Montse.
1: Molt bé, Montse. T'agrada sopa de cabra, tu?
0: Molt, molt. A més, és la meva època.
1: Doncs enhorabona, perquè t'acaben de tocar dues entrades per anar el dia 1 a Santa Susana. Com ho veus?
0: Perfecte. Me fa molta il·lusió. Moltíssima il·lusió.
1: Mira, doncs moltíssimes gràcies per haver participat. Ja tens pensat amb qui aniràs?
0: Bueno, suposo que amb alguna de les meves filles.
1: Perfecte. Molt bé, doncs...
0: Moltes gràcies.
1: Doncs... passes per aquí per la ràdio, recull les teves entrades i moltíssimes gràcies per
0: vale, participar. Sí, sí, ja em direu com i quan.
1: Molt bé, moltes gràcies, que passis molt bon
0: dia. Gràcies.

0: I res, amics i amigues, toca acomiadar-nos per avui. Fins aquí el programa de Gorra aquest dimecres. Ha estat un plaer acompanyar-vos unes horetes més. I us deixem amb l'informatiu de la una i ens retrobem demà per continuar gaudint de l'estiu junts. Que tingueu molt bon dia. Us deixem amb Pare, de Sau.
1: No som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: És en punt la una del migdia i Palafolls es prepara per al pic d'una intensa onada de calor que portarà els termòmetres fins als 38 graus al nostre municipi.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Ens trobem en plena alerta meteorològica per un episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt més crític aquest dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha hagut d'emetre un segon ban d'alcaldia per reforçar les mesures de prevenció després que el govern català hagi mantingut activat el pla Procicat davant unes temperatures que, tant a dia d'avui com també de dia com també de nit, superaran els llindars estadístics habituals al nostre municipi. En el darrer mes, la localitat ja ha registrat més de 17 dies amb temperatures superiors als 30 graus, i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment la gent gran i les persones més vulnerables. És dimecres 8 de juliol.

0: Tenim d'altres informacions aquesta jornada, per exemple, que els veïns de la Benzinera insisteixen en la permuta de terrenys per tal de poder resoldre el conflicte de forma pactada, el conflicte de la possible instal·lació d'aquesta benzinera a Palafolls. Després de reunir-se amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha refermat la seva aposta per una reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament dels terrenys, donant per tancada la porta de la permuta, la plataforma opta per mantenir el diàleg i evitar polèmiques personals per assolir un acord de consens. Oberta la convocatòria per la Festa de l'Esport 2026, que enguany retrau homenatge al Palauet. Fins al proper 4 d'agost, les entitats i particulars de Palafolls poden presentar candidatures per als Premis de l'Esport Local per una edició especialment simbòlica que commemora el 30è aniversari del pavelló municipal, amb una categoria dedicada a guardonar a persones o entitats que hagin tingut una especial dedicació cap al pavelló municipal. La gala, que s'integrarà dins els actes de la Festa Major de setembre, es traslladarà a la pista, precisament, del Palauet per guanyar a purament. I l'Ajuntament busca un nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per tal de cobrir aquesta plaça d'inspector del subgrup A2 amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. Tot i això, la mesura ha generat discrepàncies amb l'oposició, que considera prioritària la consolidació d'agents de base abans de la creació de nous càrrecs de comandament. I és de ben segur, la notícia del dia és que el Maresme es prepara per viure una intensa onada de calor que s'allargarà durant tota la setmana i arribarà al seu punt màxim demà dijous. Les temperatures poden assolir aquí a Palafolls 38 graus, o 36 també a la zona de la costa, mentre que les nits seran molt més caloroses, amb mínimes per sobre dels 25 graus. Davant d'aquesta situació s'ha activat, com dèiem, l'alerta de calor fins aquest proper dijous al vespre. L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Procicat per una onada de calor molt intensa, tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui dimecres i demà dijous, amb la possibilitat d'allargar encara l'episodi fins divendres. Per determinar el risc a nivell local, es fa servir el percentil 98, que és un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies de l'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta a cada poble. En el cas de Palafolls, aquest llindar se situa en els 33,6 per al dia i els 23,6 a la nit, i l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, aquí a Palafolls, hi ha hagut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser precisament aquest diumenge, amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida a extremar les precaucions, hidratant-se sovint, evitant activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol, i també es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa de refugis climàtics com la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en l'alt risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc prop del bosc, com llançar borilles, i també es recorda que, davant de qualsevol emergència, cal trucar al telèfon del 112 o bé al de la policia local de Palafolls. Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la benzinera. Després de la reunió, la darrera, mantinguda amb l'alcalde de Palafolls aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectat pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa una reubicació pacífica de la instal·lació, assenyalant la permuta de terrenys com l'eina clau per resoldre el litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa pel mateix propietari dels terrenys.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las alegaciones que podemos presentar, y que esta permuta pues para nuestro punto de vista sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida consensuada y pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors a Palafolls-Som el passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant, diuen, la recerca d'un acord de consens que garanteixi un benefici col·lectiu pel poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat de la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional, però també veïnal. I atenció a totes les entitats i esportistes del nostre municipi, perquè Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament de Palafolls ja ha posat en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i també la tasca social a favor de l'activitat física al municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper dia 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en una cita totalment consolidada al calendari de la nostra vila. L'edició d'aquest any, que culminarà amb la gran gala de setembre, arriba amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal del Palauet. Per aquest motiu s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport local vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora de l'Ajuntament de Palafolls.
2: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o sí, que siguin vinculats especialment en el Palauet.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació i també detalli quins són els mèrits i la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà també amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar, a la part destaca que enguany la Festa de l'Esport a més s'inclou dins els actes de la Festa Major de Setembre, cosa que li dona més importància encara i que gràcies a fer-se precisament dins del Palauet també s'incrementarà l'aforament.
2: Tindrem, com sempre, no, les categories a millor esportista, amb categoria masculina i femenina, millor esportista adaptat, millor membre de l'entitat, millor equip i el Premi al Mèrit Esportiu de Palafolls, que estarà dintre del que són les actes de Festa Major. Per això és tan especial i tan bonica aquesta festa, que serà molt gran perquè vindrà molta gent, el teatre sempre queda una mica curt i en canvi doncs, al Palauet aquí podrà venir tothom.
0: Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi. Encara l'entorn a l'actualitat palafollenca, s'obre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local. L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir la plaça d'inspector de la policia local, una convocatòria que ja està publicada en aquesta setmana i que preveu cobrir la plaça mitjançant el sistema de lliure concurs oposició. La nova plaça està inscrita en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. També serà responsable de la protecció de les autoritats locals quan aquesta sigui necessària. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta nova plaça es podrien invertir en d'altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local de Palafolls, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i també acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres. El procés selectiu inclourà proves teòriques i pràctiques, exercicis psicotècnics i un reconeixement mèdic, així com també la presentació d'un projecte de gestió centrat en el model de la policia de proximitat, que és el que es proposa per part del municipi de Palafolls. Fem una ullada a la nostra hemeroteca d'avui. Cada dia ens fem ressò de recuperar quines són les informacions més destacades de les que

percussió corporal o bàsquet beat, deixant de banda els tallers centrats en pantalles i en les noves tecnologies. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 8 de juliol, us explicàvem que l'Ajuntament ultimava els preparatius per començar a sancionar els vehicles que estacionaven sense autorització a les noves zones de Sant Lluís. El consistori concedia una setmana d'adaptació per tal de resoldre algunes incidències en els dispositius de residents i anunciava paral·lelament una campanya per retirar els vehicles abandonats que ocupaven les places d'aparcament en el barri. Es van treure una trentena de vehicles que estaven estacionats no només al barri, sinó a la resta del nostre municipi, de forma que estaven abandonats a la via pública. D'això és del que us parlàvem un 8 de juliol, anys enrere, als informatius de Ràdio Palafolls.

0: Bé, doncs ja ho podem anunciar, perquè de fet són les dades que ens ofereix l'estació meteorològica de Palafolls. Avui s'ha superat aquesta màxima que dèiem a les notícies a 33 graus i escaig, que era el màxim que havien registrat de moment en aquest estiu a l'Observatori Meteorològic a Palafolls, perquè avui la màxima al nostre municipi, al punt del migdia, ja superava els 35 graus de temperatura, la mínima aquesta nit de 20. Per tant, hi ha temperatures que fan difícil conciliar el son i que fan difícil també sortir al carrer segons a quines hores. Com dèiem, 35,2 és la màxima registrada al punt del migdia en aquesta jornada avui dimecres. Previsió meteorològica que parla de calor, calor, calor i més calor. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que ha de venir marcat bàsicament per la calor. Calor intensa, calor extrema, la que avui i demà tindrem aquí la comarca amb el màxim d'aquest episodi de calor que estem tenint aquests últims dies i que avui ens pot portar màximes de 34 graus a la franja costanera de la comarca i cap als 37 a l'interior del Maresme. De fet, ahir ja es fregaven els 36 en alguns punts de l'interior de la comarca. D'entrada, com dèiem, pel que fa als vents, continuen com fins ara molt fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca i de cara a demà a tres quarts del mateix. Això canvia una miqueta entre divendres i dissabte. Divendres les temperatures començaran a baixar una mica i aquest descens serà molt més evident dissabte, amb un respir pel que fa a la calor, i diem aquest respir perquè de cara a la setmana entrant tornarem a tenir una nova entrada càlida important.
0: Doncs vaja, no ens ajuda gaire la previsió meteorològica per les properes jornades, almenys divendres la cosa es calma, però sembla que la setmana que ve se'n tornem. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

Recte final del nostre informatiu, anem a repassar les informacions més destacades. Avui l'hem centrat amb la calor, perquè ens trobem en plena alerta meteorològica per aquest episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt crític entre avui i demà i dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha tingut o ha hagut d'emetre un segon banc d'alcaldia per tal de reforçar les mesures de prevenció després que el govern català mantingui activat el pla Procicat. En el darrer mes, la nostra localitat ja ha registrat més de 17 dies amb màximes superiors als 30 graus i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment gent gran i també persones vulnerables. Els veïns de la benzinera, que a la zona on es vol instal·lar la nova benzinera del carrer Passada, insisteixen en la permuta de terrenys per tal de resoldre el conflicte de forma pactada. Després de reunir-se ahir a la tarda amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha refermat la seva aposta per la reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament de l'àmbit on s'ha d'instal·lar aquesta benzinera, donant per tancada la porta de la permuta, la plataforma opta per mantenir el diàleg i evitar polèmiques personals per assolir un acord de consens. I ja és oberta la convocatòria per la Festa de l'Esport 2026, que enguany retrà homenatge al Palauet. Fins al pròxim 4 d'agost, les entitats i particulars de Palafolls poden presentar candidatures per als Premis de l'Esport Local per una edició especialment simbòlica que commemora el 30è aniversari del pavelló municipal, amb una categoria especialment dedicada a guardonar persones o entitats que hagin tingut especial dedicació al Palauet de Palafolls. La gala, que s'integrarà dins els actes de la Festa Major,

0: es trasllada precisament a la pista del Palauet per guanyar aforament. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ja busca el nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per cobrir aquesta plaça d'inspector amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. I de moment això és tot, pendents del termòmetre i de les possibles circumstàncies que puguin donar aquesta onada de calor i aquest augment de les temperatures. Ho deixem aquí, demà i tornem puntuals a la cita informativa amb Ràdio Palafolls, demà a la mateixa hora, i també a la pàgina web de Ràdio Palafolls i a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busques
1: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
0: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat. Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
1: Visita el portal
0: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Pla Procicat per una onada de calor molt intensa, tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui i demà, amb la possibilitat d'allargar l'episodi encara fins divendres. Per determinar el risc a nivell local, es fa servir el que es coneix com a percentil 98. És un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies d'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta al poble. En el cas de Palafolls, aquest llindar se situa en els 33,6 graus de dia i en els 23,6 de nit. I l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, per exemple, Palafolls ha tingut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser aquest diumenge amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida per extremar les precaucions, hidratant-se sovint i evitant l'activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol. Es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa també de refugis climàtics, com són la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en el risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc prop del bosc, com ara llançar burilles, i també recorda que davant de qualsevol emergència cal trucar al 112 o bé al telèfon de la policia local. I sobre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local, l'Ajuntament ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir una plaça d'inspector de la policia local. La convocatòria està publicada ja aquesta setmana i preveu cobrir la plaça mitjançant un sistema de concurs oposició lliure. La nova plaça s'ha escrit en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta plaça es podrien invertir en altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local, els aspirants hauran de superar hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres requisits.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament ha posat ja en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al nostre municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en tota una cita consolidada al calendari de la nostra localitat. L'edició d'enguany, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba, a més, amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal, el Palauet. Per aquest motiu, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport vinculant a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o sí, que siguin vinculats especialment en el Palauet. Tindrem.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica a través del formulari de la seu electrònica de l'Ajuntament. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits o la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. El Bar destaca que enguany la Festa de l'Esport s'inclou dins els actes de la Festa Major, cosa que li dona encara més importància i que gràcies a fer-se el Palauet també s'incrementarà l'aforament de l'activitat. Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any, com dèiem, es farà precisament al pavelló municipal, el Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Activat el nivell 3 del Pla Alfa al Maresme per risc molt alt d'incendi forestal. Martí Capçada.
3: La mesura comporta la suspensió de totes les activitats amb risc de foc i prohibeix, entre d'altres, encendre foc en espais oberts, fer cremes o utilitzar maquinària que pugui provocar espurnes a prop de zones forestals.
0: Un home amb discapacitat mental ha desaparegut a Pineda de Mar, Sergi Ferrer.
4: Una entitat de Navarra dedicada a donar suport a persones amb discapacitat i problemes de salut mental ha fet una crida ciutadana per trobar un dels seus usuaris desaparegut des de dilluns al vespre a Pineda de Mar. L'home, l'Antonio, havia viatjat des de Pamplona amb un grup per passar uns dies a l'hotel Pineda Palace, però se li va perdre la pista cap a les 9 del vespre.
0: Desarticulada una banda que hauria robat bicicletes d'alta gamma a diferents poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, Martí Capçada.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses localitats catalanes, entre elles el Maresme i altres poblacions a Premià de Mar.
0: Un treball sobre el litoral de Canet guanya el Premi Bonal. Dani Grau.
5: Per unanimitat del jurat, el Premi Bonal, dotat amb 590 euros, ha estat amb el treball Biodiversitat Marina al litoral de Canet de Mar i voltants d'Otger Salvà García.
0: I la Festa Major de Premià de Mar viurà avui una de les seves jornades més esperades amb el pregó i el desembarcament, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Genís Mas.
6: La tarda arrencarà amb la ballada de sardanes i el tradicional pa amb vi i sucre a la plaça de l'Ajuntament abans que la cercavila condueixi els premianencs fins al pregó, que començarà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Simplement Diables, entitat de l'any que també commemora els seus 30 anys.

0: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. Activat el nivell 3 del Pla Alfa al Maresme per risc molt alt d'incendi forestal. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el Maresme es troba des d'aquesta matinada en nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell d'alerta previst pel cos d'agents rurals, davant un risc molt alt d'incendi forestal. L'activació d'aquest dispositiu comporta la suspensió automàtica de totes les activitats amb risc d'incendi que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades, així com un reforç de la vigilància per part dels agents rurals per poder garantir el compliment de les restriccions. Entre les prohibicions vigents hi ha encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes de rostolls, restes vegetals o silvícoles, utilitzar maquinària que pugui generar espurnes a prop de zones forestals o bé fer servir material pirotècnic. També queda prohibit encendre foc en àrees de descans, zones recreatives i espais d'acampada, així com llançar borilles o altres objectes susceptibles de provocar un incendi. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa arriba en un context de calor intens, baixa humitat i vegetació molt seca, unes condicions que fan augmentar notablement el risc de foc forestal. Davant d'aquesta situació, les autoritats demanen màxima prudència a la ciutadania i recorden que qualsevol columna de fum o indici d'incendi s'ha de comunicar immediatament al 112.
0: Gràcies. I el pic de la segona onada de calor porta temperatures a 35 graus avui i demà al Maresme. Laura Téllez.
2: Els termòmetres continuen pujant i arribaran al seu màxim aquest dimecres. La segona onada de calor deixarà, tal com apunten les previsions, temperatures de 35 graus centígrads avui i demà al Maresme. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya indica que el grau de perill màxim a la comarca per calor intensa és de 5 sobre 6. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat per si s'han d'utilitzar. En el cas de Malgrat de Mar, per exemple, actuen com a refugis climàtics interiors l'Ajuntament i el Centre Cívic del Castell i la Verneda. D'exteriors n'hi ha uns 14, entre els quals destaquen els parcs Francesc Macià, del Castell i de Can Campassol, algunes places, avingudes i bulevards i les piscines municipals. Paral·lelament, Protecció Civil també demana que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, de les que tenen una discapacitat i limitacions de mobilitat i malalties cròniques i de les que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha adaptat l'horari laboral dels treballadors dels serveis municipals que comencen a treballar a les 6 del matí per evitar les hores amb temperatures més altes. I és que Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol. Es tracta d'una xifra només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any en aquest mateix període, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Des de la Generalitat de Catalunya s'aconsella a la ciutadania controlar la temperatura a casa, limitar l'activitat física durant les hores de més calor, protegir-se de la calor durant la nit, tenir cura de les persones vulnerables a l'entorn, evitar el sol directe al carrer, hidratar-se constantment i vigilar l'alimentació i evitar riscos a la feina, sobretot si s'ha de treballar a l'exterior.
0: Un home amb discapacitat mental ha desaparegut a Pineda de Mar. Sergi Ferrer, què més en sabem?
3: Doncs notícia urgent, ja que una entitat de Navarra dedicada a donar suport a persones amb discapacitat i problemes de salut mental ha fet una crida ciutadana per trobar un dels seus usuaris desaparegut des de dilluns al vespre a Pineda de Mar. L'home, l'Antonio, havia viatjat des de Pamplona amb un grup per passar uns dies a l'hotel Pineda Palace, però se li va perdre la pista cap a les 9 del vespre. En el moment de la desaparició vestia una camisa blava, pantalons de color beix, una ronyonera creuada i sabates amb mitjons. L'entitat ha explicat que l'Antonio pateix una discapacitat relacionada amb la salut mental. La desaparició ja ha estat denunciada als cossos policials, que mantenen oberta la investigació. L'associació demana la col·laboració de la ciutadania i sol·licita que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre el seu operador truqui al telèfon 661-898-650. Des de l'Ona Maresma estarem pendents de qualsevol novetat sobre aquest cas i si es produeix alguna actualització durant el programa us n'informarem puntualment.
0: Gràcies. Més qüestions. Desarticulada una banda que hauria robat bicicletes alta gamma a diferents poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar. Martí.
1: Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses localitats catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Pineda de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciar dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol, un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Civil, de la Guàrdia Urbana, que havia patit un nou intent de robatori, i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'han recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
0: Gràcies. Seguim parlant de seguretat. Més ulls a la policia local al carrer. Noves càmeres, aparcaments, places i eix comercial a Calella. Sergi Ferrer.
3: Sí, la policia local de Calella suma nous ulls al carrer. La xarxa de videovigilància ja permet controlar una desena de zones sensibles més gràcies a les càmeres instal·lades en aparcaments públics, places i punts estratègics de la zona comercial. En total, el sistema arriba als 58 dispositius repartits per diferents punts de la ciutat i també en espais més allunyats del nucli urbà. L'actuació servirà per reforçar la seguretat a les bosses d'aparcament de què disposa Calella i que són molt freqüentades durant l'estiu per turistes que sovint deixen objectes de valor dins del cotxe. Això havia comportat que s'hi acumulessin les denúncies per robatoris, si bé la xifra s'ha reduït significativament en l'últim any. Sofian Larussi és el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
4: Ja tenim una a l'aparcament Batrina, però sí que és cert que necessitàvem posar-ne una càmera a l'aparcament de la Muntanyeta, a l'aparcament de Cala Vinyeta, també és una zona allunyada i també s'havien patit alguns robatoris, i sobretot aquesta gran bossa d'aparcament que tenim a la Ria de Capaspre, amb aquesta bossa de 500 places, doncs per poder tenir-la més vigilada i controlada i que també acabi sent realment un punt, una bossa real perquè la gent pugui aparcar, perquè sí que ens costa que moltes persones no hi anaven a aparcar a la gran problema de seguretat.
3: La nova xarxa també incorpora una càmera a la part alta de la Riera Capaspre, al camí d'accés a l'aparcament, i un dispositiu de 360 graus a la plaça Catalunya. En aquest punt, el veïnat ha denunciat en els últims anys episodis d'incivisme, aldarulls, vandalisme i problemes relacionats amb el tràfic de drogues. Un altre dels espais reforçats és l'eix comercial del carrer Església de Calella, amb noves càmeres als encreuaments amb els carrers Cervantes, Amadeu i Sant Joan.

0: Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. Per unanimitat, el jurat del Premi Bonal, dotat amb 690 euros, ha estat pel treball Biodiversitat Marina al litoral de Canet de Mar i voltants d'Otger Salva García. La comissió jurat del Premi considera que el treball d'Otger és un bon document de recerca rigorós, amb una presentació formal ben treballada. Es destaca per la claredat per al desenvolupament del tema, ben estructurat i amb una redacció molt acurada, i també per la activitat en recopilació d'informació. També el distingeix pel seu enfocament tant científic com social per la proposta pràctica d'elaboració del tríptic a partir de dibuixos del mateix autor. El tríptic, que és una de les de la fauna marina del litoral, es va repartir entre els assistents a l'hora de l'entrega del Premi. L'Otger ha comptat amb la col·laboració de l'entitat mediambiental de Canet Talassa, que vetlla per la protecció del litoral i les tasques de sensibilització i difusió al respecte. El jurat del Premi Bonal ha decidit aquest any atorgar un accèssit de 300 euros a l'Èrica Sánchez Miranda pel seu treball en plantes exòtiques invasores a Canet de Mar. Es destaca també per la claredat en el desenvolupament del tema, ben estructurat i amb una bona explicació de les fonts d'informació citades. També el distingeix per la seva temàtica mediambiental de vinculació directa amb Canet, l'objecte i la hipòtesi de recerca i estan ben plantejats i desenvolupats.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Palafolls busca un inspector per la seva policia local, Marc Ferri.
2: L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir una plaça d'inspector de la policia. La convocatòria publicada aquesta setmana preveu cobrir la plaça mitjançant un sistema de concurs oposició lliure. La nova plaça està adscrita al subgrup A2, compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i també materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part de l'oposició considera que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Sigui com sigui, per optar en aquesta plaça d'inspector a la policia local, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i acreditar més el nivell C de català, entre d'altres requisits. El procés selectiu inclourà proves teòriques i pràctiques, exercicis psicotècnics, un reconeixement mèdic i la presentació d'un projecte de gestió centrat en el model de policia de proximitat, que és el que es proposa des del nostre municipi.
0: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. La Fundació Esproni s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. Genís Mas, bona tarda. Sembla que no podem escoltar en aquests moments...
3: Bona tarda.
0: Sí? Bona tarda, Genís. No, cap problema.
3: Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa a diferents municipis del territori. Fins ara l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. Ho explica la directora del Servei d'Inserció Laboral de la Fundació Esproni, Cristina López.
4: CIOAS és un programa de la Generalitat de Catalunya que fa uns 8 anys que des d'Espronis i des del seu servei d'inserció laboral duem a terme a diferents municipis i hem estat atenent a persones a Tordera fins ara. Llavors aquest any la idea des d'Espronis és que aquest servei es pugui fer directament des del propi municipi, que puguem atendre les persones dintre del municipi de Tordera.
3: El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat es basa en un acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. El servei, que va adreçat a les persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de salut mental. Totes les persones interessades es poden adreçar presencialment a la seu del Servei Local d'Ocupació, al Camí Ral 174, o trucant al 93 765 04 14.
0: I en un altre ordre de qüestions, els expliquem que Canet de Mar competirà per tenir la bandera verda d'Ecovidrio. Dani.
1: Sí, l'Ajuntament de Canet i més de 62 establiments hostalers de la localitat participaran aquest estiu en la 7a edició del Movimiento Banderas Verdes d'Ecovidrio. Amb aquesta campanya, que gestiona sobre el terreny la recollida selectiva i dona resposta a la sostenibilitat dels envasos de vidre des de l'origen, cerca un any més reconèixer l'esforç de l'hostaleria local i l'activisme dels municipis

0: municipis costaners per la circularitat durant l'estiu, especialment en quant a la qüestió correcta dels seus residus. Així, Canet competirà amb fins a 18 municipis de Catalunya amb l'objectiu d'alçar-se o revalidar la bandera verda de la sostenibilitat d'Ecovidrio, que ja van aconseguir Calella i Canet durant la passada edició d'aquesta iniciativa. Igualment, enguany Ecovidrio reconeixerà els dos establiments hortalers per les seves bones pràctiques mediambientals a Catalunya, avaluant les seves iniciatives per millorar la gestió del reciclatge de residus i el seu consum d'energia i aigua, o la seva aposta per una compra sostenible, entre altres variables. En la passada edició, els locals reconeguts amb aquest guardó van ser Catalina de Gavà, que va compartir aquest guardó amb les corones a Torroella de Montgrí, a Girona. A través del compromís dels municipis de les regions participants, Ecovidrio busca donar resposta a l'increment de la generació d'envasos de vidre a les zones costaneres del nostre país durant l'època estival. Durant l'estiu es consumeix un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació, i prop del 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús provenen del sector hoteler. Per això, la seva participació és fonamental per avançar cap a un model més circular i amb menors emissions de carboni.
1: I Sant Vicenç de Montalt celebra el pròxim 24 de juliol la segona edició de l'Espavila't Fest amb noves disciplines urbanes. Martí.
2: Doncs sí, Sant Vicenç de Montalt tornarà a apostar per l'esport i la música amb una nova edició de l'Espavila't Fest, Esport and Music, que se celebrarà el divendres 24 de juliol a la zona del Pump Track. El festival, impulsat per l'Ajuntament, arribarà a la seva segona edició amb una programació ampliada i noves propostes esportives i lúdiques adreçades especialment al públic jove. L'activitat començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a les 10 de la nit. El programa manté disciplina que ja van tenir protagonisme l'any passat, com l'skate i l'scoutering, però incorpora també novetats com el parkour, el BMX race i una sessió de dansa urbana. A més de les exhibicions i activitats esportives, l'Espavila't Fest inclourà tallers amb influencers, shows, competicions i música en directe, amb l'objectiu de convertir la zona del Pump Track en un gran espai de trobada, esport i lleure juvenil. La proposta s'emmarca en el programa Joves en Moviment Fem Bategar Sant Vicenç i està organitzada per les regidories d'Infància i Joventut i d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
1: En cultura, la Festa Major de Premià de Mar viurà avui una de les seves jornades més esperades amb el pregó i el desembarcament, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Genís.
3: La tarda arrencarà amb la ballada de sardanes i el tradicional pa amb vi i sucre a la plaça de l'Ajuntament, abans que la cercavila condueixi els premianencs fins al pregó, que començarà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Simplement Diables, entitat que aquest any també commemora els seus 30 anys. En acabar, en Martí i l'Ester convidaran tots els premianencs a baixar fins a la platja de l'Ona, on a partir de les 9 del vespre començarà la festa premianenca, preludi del desembarcament, l'acte central de pirates i premianencs. La nit es completarà amb la disbauxa pirata i els concerts d'aquí de la costa i de la mostra de DJ del Maresme a la platja de Llevant.
1: I dos curtmetratges, el cineasta i humorista malgratenc Marc Rovira, són finalistes al festival The Short Fest de Barcelona. Laura Téllez.
4: El Centre Cívic Teixonera de Barcelona es prepara aquests dies per acollir el The Short Fest, el festival internacional de curts d'humor de la ciutat, que tindrà lloc entre aquest dijous 9 de juliol i el proper dissabte dia 11. Dues obres del cineasta i humorista malgratenc Marc Rovira Gambín són finalistes. Es tracta dels curtmetratges Bandera Vermella i Endevina la Peli, que s'inclouen a la websèrie Esquetxes Comèdia en Català i han estat rodats a Malgrat de Mar. Bandera Vermella és finalista a la secció Panorama i es projectarà al festival aquest dijous a 8:15 del vespre. El curtmetratge compta amb la participació de les actrius Estel Espasa Garí i Estel Villaronga Casas i s'ha rodat al bar malgratenc La Forja. Endevina la Peli es projectarà dissabte a 12:15 del migdia com a finalista de la secció Un Minut de Comèdia. A l'obra hi actuen l'influencer català Berti, Albert Ferrer, Sandra Navarro, Quico, Hugo Sin i Marta Masaguer. La gala de lliurament de premis del Teixor Fest tindrà lloc dissabte a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de la Teixonera de Barcelona.
1: Parlem encara de més festivals. El Festival Multipolar a Tordera ofereix avui una proposta de poemes musicats. Genís.
3: Sí, serà al Parc de la Mollera a les 9 del vespre i es tracta de concert Espriu Vent en Popa, una proposta de poemes amb ritmes de folk rock mediterrani per difondre l'obra d'artistes catalans. En parla la directora de la biblioteca, Sílvia Frons.
5: Continuarem el dia 8 amb un concert que es diu Espriu, vent en popa. És un concert de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani i gaudirem d'un recull de poemes de poetes catalans.
3: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen d'inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa que forma part de l'oferta cultural del municipi per a la temporada d'estiu.
1: En esport s'ha obert la convocatòria per proposar candidats a la Festa de l'Esport de Palafolls, que es farà al Palauet pel seu 30è aniversari. Marc Ferri.
6: L'Ajuntament de Palafolls ja ha posat en marxa el procés de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com també les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en una cita totalment consolidada al calendari de Palafolls. L'edició d'aquest any, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba amb una novetat extraordinària, que és la commemoració del 30è aniversari del Palauet de Palafolls. Per aquest motiu s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria tant de persones com també d'entitats que hagin estat claus en la dinamització i en l'èxit de l'esport local vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica la Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
7: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis el que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o que siguin vinculats especialment en el Palauet.
6: Cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits i la trajectòria de la persona o equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat, un jurat que estarà presidit per la regidoria d'Esports i que comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. Des de l'Ajuntament es destaca que la Festa de l'Esport d'enguany s'inclou dins els actes de la Festa Major del mes de setembre, cosa que li dona més importància i que, a més, gràcies a fer-se directament al Palauet, també s'incrementarà l'aforament per al públic.
1: I doble or i bronze pel TKDMS Tordera en el Trofeu Promoció Júnior de Catalunya. Genís.
3: Sí, Carla Moleón i Izan Blanco es van emportar l'or mentre Carnau García es va penjar el bronze, però més enllà dels resultats, des del club han volgut posar èmfasi en la preparació prèvia que hi ha darrere per aconseguir aquests èxits. Per obtenir aquests resultats s'ha exigit setmanes d'entrenament intensos, tant físics com mentals. Des de l'inici es van marcar aquest campionat com un objectiu ferm. Òscar Pavón, entrenador de l'entitat, posa èmfasi en l'esforç dels esportistes.
8: La Carla i l'Izan tenien l'afegit de la categoria pel pes, que és un pes molt baix, ja vam voler mantenir i aguantar, i ara l'estiu és difícil, no?, perquè amb la retenció de líquids i la calor pues, costa molt d'aguantar aquest pes. La veritat que vam fer un gran esforç, van anar a córrer gairebé 3 o 4 vegades per setmana, han treballat en traje de sauna, de sudadores, i han fet un gran esforç per mantenir el pes, ¿vale? A part ho han donat tot, tant a l'entrenament com a la competició, i això pues, ha tingut els seus resultats.
3: Héctor Pavón, un gran coneixedor de la categoria júnior, va ser el coach que va guiar a la perfecció els competidors des de la cadira, els quals van saber aplicar les seves indicacions durant els combats. A més d'aquest acompanyament tàctic, Pavón ha estat un suport fonamental durant les setmanes prèvies i amb aquests magnífics resultats els tres joves ja miren cap endavant amb la màxima motivació per encarar les properes competicions que arrencaran a partir del mes de setembre.
1: I el sènior femení del Club Futbol Calella busca patrocinadors per garantir la continuïtat del projecte. Sergi.
9: Així és, el sènior femení del Club Futbol Calella ha engegat una campanya per trobar patrocinadors que ajudin a finançar l'equip i consolidar un projecte que no ha deixat de créixer en els darrers anys. L'objectiu és cobrir part de les despeses de la temporada i continuar impulsant el futbol femení al municipi de Calella. L'equip competeix en una lliga no federada i fins ara les jugadores assumien bona part dels costos de participació. Segons explica l'entrenador Josep Bruna, la impossibilitat d'organitzar el torneig d'estiu, que habitualment ajudava a sufragar aquestes despeses, ha portat jugadores i club a buscar noves vies de finançament.
10: És un equip que juga una lliga que no està federada i en la qual les jugadores es paguen la lliga, i sempre amb ajuda del Calella s'ha fet un torneig a l'estiu que amb això es pagaven la lliga. i aquest any no s'ha pogut fer. Llavors les jugadores, amb ajuda del club, doncs han tingut la idea de, ostres, si el Calella masculí té patrocinadors, per què no el femení? I llavors ha sortit aquesta idea.
9: A canvi del suport econòmic, el club ofereix visibilitat a les empreses col·laboradores mitjançant la presència de la seva imatge a la roba de l'equip, a les xarxes socials i en diferents activitats que organitza el sènior femení. La iniciativa arriba en un moment de creixement del futbol femení a Calella. Segons Bruna, l'equip va néixer fa uns anys a partir d'un grup reduït de jugadores i ha anat augmentant progressivament el nombre d'integrants fins a doblar pràcticament la plantilla.
10: Aquest equip va començar seguint un equip de mares i gràcies al boca a boca i de molta ajuda del club i molta paciència també del club de Calella, doncs ha anat creixent. I si no m'equivoco, diria que l'equip de veteranes femení va ser el primer equip femení del Calella. I llavors el Calella, mica en mica, també ha anat creixent. I llavors estic content de que va començar amb poques jugadores i cada cop són més i més. Diria que el primer any van començar amb 10 jugadores i aquest any en teníem 22.
9: A més de patrocinadors, el sènior femení també manté oberta la incorporació de noves jugadores. L'equip fa una crida a totes les dones que vulguin practicar futbol, independentment del seu nivell, per continuar fent créixer un projecte que posa l'accent en l'esport, el companyerisme i la participació.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això? Quin serra?
11: Hola, bona tarda. Situació meteorològica que continua marcada. Continuem pendents, de fet, d'aquesta entrada càlida que entre avui i demà ens portarà els valors màxims d'aquesta setmana. Unes màximes que, de fet, ara ja arriben fins als 33 graus a Mataró, als 36 a Campmassuet del Far, a Dosrius, 35 a Tordera, i encara esperem que puguin pujar una miqueta més al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda. Tot això, una situació ben tranquil·la, ben estable, amb sol, amb alguns uns prims que poden aparèixer aquesta tarda, però poc importants, i demà a tres quarts del mateix repetirem unes temperatures semblants a les d'avui, també calor intensa durant la nit, amb mínimes que en alguns punts de la costa avui no baixaran dels 26 graus. Pel que fa a la predicció de cara demà, com hem dit, tot continuarà igual, també com avui, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la, i divendres sembla que començarien a baixar una mica les temperatures, anirà entrant vent més fresquet de component est i això farà que les temperatures vagin a la baixa. Aquest descens el notarem més de cara a dissabte, no ens enganyem, continuarà fent calor i sobretot molta xafogor, però almenys ja no seran valors tan exagerats com avui o demà. De tota manera, també hem de dir que de cara a la setmana vinent tornarem a tenir una nova entrada càlida i per tant les temperatures tornarien a pujar, probablement no tant com avui, però tornarem a tenir temperatures realment doncs força càlides a tot el Maresme. D'entrada, el cap de setmana tindrem més núvols, sobretot dissabte, sense precipitacions. Diumenge tornem a tenir un temps estable i assolellat.
1: Molt bé, doncs ja ho hem escoltat, les temperatures pugen significativament, sobretot avui i demà, i veurem doncs com evoluciona tot plegat aquesta segona onada de calor. Nosaltres ara farem una pausa i quan tornem parlarem amb l'Enric Sagristà, que és geòleg, i precisament parlarem amb ell d'aquest canvi climàtic, d'aquestes onades de calor que estem vivint els últims temps. També parlarem amb en Jofre Serret per parlar d'una qüestió que afecta plenament a molts municipis a la comarca, en aquest cas ens centrarem a Malgrat de Mar per parlar dels pisos dotacionals. I també doncs avui toca la secció de llibres, la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que ens recomanarà doncs diferents llibres personals. Ella ha fet doncs una recopilació de tots els llibres que ens ha recomanat. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, seguim avançant a l'Ona Maresma. Moment, com sempre, a aquesta hora, de fer un petit repàs a través de les xarxes socials per conèixer doncs, de què es parla avui en aquestes plataformes. Ho fem amb en Genís, des de Tordera. Genís, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem pel Maresme. Què podem destacar en clau comarcal?
3: Doncs avui podem destacar un tema ja setmanal d'aquesta darrera setmana, però és que les altes temperatures dels mesos d'estiu poden afectar el nostre rendiment laboral, especialment si realitzem la nostra jornada a l'exterior. Per tal d'evitar cops de calor, deshidratacions i cremades solars, és molt important seguir algunes mesures de prevenció. Ho comentava la Corporació de Salut del Maresme a través de les seves xarxes socials i els canals habituals, que recomanen molt beure aigua fresca, encara que no tinguem set, restringir la ingesta de cafè, menjar aliments lleugers com amanides o fruita, o també portar roba transpirable. Ja són molts municipis els que pateixen les conseqüències d'aquesta nova onada de calor i també de les temperatures de l'estiu, i molts ajuntaments els que ja han alertat a la ciutadania sobre el perill d'aquesta mateixa onada de calor.
2: Amb una calor que déu-n'hi-do, quina calorada que està fent. No sabem des de Tordera com l'esteu vivint, aquí a Premià. De fet, es nota molt al carrer, vaja, entenem que a tota la comarca, no?
3: Sí, a Tordera, mira, per fer-te una idea, el camí des de casa meva fins aquí a la ràdio ha estat un infern.
2: Sí, jo saps què he fet? Ara em poso una gorra. Perquè... perquè és que... I es nota, la diferència, no és màgia, no? Però jo noto almenys la diferència. En clau internacional, què destaquem?
3: Doncs al món, avui destaquem que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, ha iniciat la seva campanya per a les eleccions presidencials del 2027 després d'una sentència en apel·lació que, tot i declarar-la culpable de malversar 2,8 milions d'euros de fons europeus, li han imposat una inhabilitació lleu que ja es considera purgada. Per evitar fer campanya amb el braçalet electrònic que li imposava l'arrest domiciliari substitutiu, Le Pen ha reconegut al Tribunal de Cassació, fet que suspèn provisionalment la pena i la imatge de culpabilitat. Aquesta maniobra obre un debat jurídic sobre si la seva candidatura és legalment vàlida ara mateix, però les enquestes d'urgències ja mostren una forta resurrecció de la seva figura com a favorita per la primera volta. El Tribunal de Cassació de Cassació dictaminarà una sentència definitiva a tot tardar a gener, la qual decidirà si pot continuar la cursa presidencial o si haurà de ser substituïda per Jordan Bardella. Mentre que l'esquerra francesa critica durament la seva falta d'exemplaritat, el centre-dreta manté una postura més distant i moderada. Paral·lelament a la situació de la seva líder, el partit Regrupament Nacional també ha estat condemnat amb el mateix procés com a organització i haurà de pagar una multa de 2 milions d'euros.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs, com a curiositat, aquest divendres 10 de juliol es publicarà la primera assignació de places per als estudiants que hagin dut a terme a l'ESPAU 2026, un resultat que determinarà també les notes de tall de cada grau universitari. La consulta s'haurà de fer al portal d'accés a la universitat directament amb el document d'identitat i la contrasenya de l'alumne, ja que no s'enviarà cap notificació d'avís. Com s'assignen les places, us preguntareu? Doncs les sol·licituds, que s'ordenen segons la nota d'admissió, que és la mitjana entre batxillerat o el cicle formatiu, i la selectivitat, de més alta a més baixa fins a cobrir l'oferta de cada carrera. La nota del darrer alumne que aconsegueix entrar és la que marca la nota de tall. Per aconseguir saber els resultats, la primera assignació és obligatori matricular-se del 14 al 17 de juliol. Si no es fa dins aquest termini, es perdrà la plaça i finalitzarà el procés. La segona assignació, entre la segona i la vuitena opció, es fa si l'estudiant accepta la plaça sense optar res millor i pot fer el tràmit d'assignació definitiva i matricular-se. Si es prefereix esperar a veure si s'aconsegueix una millor opció en la segona assignació, que és el 23 de juliol, s'ha de mantenir la plaça actualment assignada automàticament. Sense plaça assignada, els alumnes que no tinguin plaça assignada, caldran que esperin a la segona assignació el mateix 23 de juliol.
2: Molt bé, doncs, Genís, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem si els oients han fet mai la selectivitat.
2: Val, per tant, no preguntem, no, si l'han fet aquest any, sinó en general, no? Alguna vegada a la vida.
3: Exacte, algun cop a la vida, en general.
2: Molt bé, perfecte. Molt bé, Genís, doncs després farem el repàs de la pregunta i sabrem doncs, si la gent, hi ha més gent que l'ha fet o que no. Fins ara.
3: Perfecte.

0: El canvi climàtic cada cop provoca més estralls. Per exemple, la via del tren al Maresme pateix amenaces constants, així que per conèixer més aquesta qüestió en parlem amb el geòleg Enric Sagristà. Dani Grau.
1: Doncs sí, bona tarda, Enric, què tal, com estem? Hola.
2: Molt bona tarda, Dani.
1: Bé, això és més seriós del que ens pensem i potser anem ja tard, no? És a dir, la via del tren cada cop és més complicat que estigui allà on està.
2: Sí, a priori tot fa indicar, no?, que cada vegada és més complicat que es mantingui allà, però per contra ens trobem amb una Renfe i Adif que s'entesten en mantenir aquesta via allà i que no només no plantegen alternatives, sinó que aposten totalment per seguir-la mantenint i fins i tot en alguns punts ampliar-la.
1: Aquesta comarca és petita i estreta i tal. Bueno, petita no, estreta sí. I per tant, gaire lloc no hi ha en aquest sentit. Si hem de mantenir, diguéssim, el més temps possible la via tal com la tenim, tu com a geòleg, quines solucions plantejaries que fossin efectives?
2: Mira, hem de diferenciar, i em sembla molt encertada aquesta paraula que fa servir, d'efectives, no? Perquè, bueno, fins ara el que hem vist és que el que s'ha anat fent, doncs, han sigut pedaços per aquí, pedaços per allà, no? I quan dic pedaços vull dir, doncs, he tingut un problema en un lloc, reconstrueixo la via, poso una escullera, pedres, no?, i protegeixo del següent temporal en la mesura del possible, perquè sempre acaben haver-hi problemes igualment. Per poder fer alguna...
1: Bueno, no, és que clar, no, Enric, és el tema. Hem fotut un pedaç fins a la propera llevantada, i ja està, no? És això.
2: Ah, exactament, sí, és el que s'ha anat fent fins ara, no? Llavors, el que portem des de la comunitat científica anys ja reclamant és que es facin aquestes mesures efectives, no? I aquestes mesures efectives passen per dotar a les nostres platges de la suficient amplada com perquè puguin exercir la seva funció de protecció cap al que hi ha darrere de la platja. Clar, és una situació totalment contrària a la que tenim al Maresme, no? Que les platges cada vegada van perdent més superfície de sorra, fins al punt que gran part del Maresme l'ha perdut totalment, i llavors la línia de tren la trobem a primera línia de mar, amb tots els problemes que això genera, no? Llavors, doncs hauríem de recuperar les dinàmiques naturals de rius, rieres i de la pròpia platja, que estan molt alterades per moltíssimes coses, com podrien ser els ports, totes les actuacions que s'han fet en rius i rieres que impedeixen que arribi la sorra a mar, no? Recuperar una mica tots aquests processos naturals perquè les platges tinguin una bona salut i puguin protegir en la via del tren.
1: I sobretot, Enric, allà on hi ha ports, és a dir, el problema comença des de Arenxe cap al sud, per entendre'ns, perquè des de Tordera fins des de la Tordera fins a Canet, doncs, hi ha una continuïtat, no hi ha ports ni històries, i per tant és un flux natural. En aquest sentit, també cal que les administracions facin complir la llei, o caldria que les administracions facin complir la llei i no fessin el suec amb els ports que estan obligats a fer, diguéssim, aportacions de sorra per mantenir les platges de Cabrera i de Vilassar, sobretot que fa molts anys que són les últimes i la llei no es compleix. Això també.
2: Totalment d'acord, vull dir, al final, com bé dius, està per llei que aquests ports, doncs, han de restaurar la dinàmica que afecten amb trasbassaments de sorra, no? Traient, per exemple, sorra de la part que s'ha acumulat a la part nord, no?, degut als temporals, i trasbassar-la a l'altra banda on hi ha els problemes d'erosió. Al final la realitat ens diu que en molts casos això no s'està fent, i també s'ha demostrat que aquestes regeneracions de platja també tenen una efectivitat molt limitada, perquè a la que arriba la següent llevantada o temporal una mica fort ja desapareixen, no? Per tant, és important, com et deia, recuperar aquestes dinàmiques naturals, que per contra, amb la presència dels ports és molt complicat, no? Però bueno, es poden trobar almenys recuperacions parcials que millorin la situació actual. I no només són el problema els ports, com anava a dir, perdona, perquè un dels punts negres, per exemple, el tenim entre Sant Pol i Canet, on cada vegada que hi ha un temporal, la via del tren pateix conseqüències, val? O sigui que sí, no només és un tema de ports.
1: Val. Més aviat a Sant Pol que Canet, diguéssim, allà la platja nudista i tot el tema aquest, que queda una mica explotat val? En aquest sentit, Enric, clar, tot el que estem comentant no és l'apocalipsi, però, bueno, però si sembla una mica, o si acosta una mica, podríem dir no. En aquest sentit, amb aquestes evidències tan evidents, en valgui la redundància, a mi em costa d'entendre com encara hi ha gent que pugui negar el canvi climàtic.
2: Bueno, sempre hi haurà casos per tot i, bueno, sí, és bastant surrealista que amb totes les dades que tenim, no, que es pugui negar encara això. És cert que tempestes n'hi han hagut sempre, temporals n'hi han hagut sempre, onades de calor n'hi han hagut sempre, però proliferació d'aquest tipus de fenòmens i augments de la seva durada i intensitat és una evidència que les dades posen de manifest, i qui no les vol acceptar és perquè no està negant la realitat, no? Vull dir, al final hi ha coses que són més o menys subjectives, però les dades són totalment objectives i demostren que aquest canvi climàtic és una realitat i que ens està afectant, i de manera molt dura actualment. Només fa falta sortir avui al carrer i notar que t'estàs, sí, cuinant, no? A la tot el sol.
1: Exacte. En aquest sentit, Enric, jo fa molts anys vaig anar, no sé, era Pineda, sí, ens vam presentar quan governava el tripartit d'Esquerra, imagina't, ens vam presentar un projecte que era el soterrament de la via del tren al Maresme, el paper ho aguanta tot, i ara amb la realitat virtual doncs pots posar-hi fins i tot música, no, si vols. En aquest sentit, clar, tu ets geòleg, que vol dir que hi entens d'això d'estructures i de pedres i tot això, clar, vull dir, amb calés es fa tot, evidentment, però vull dir, per soterrar la via, per començar a tenir un problema, que és el nivell freàtic, no?
2: Sí, aquest seria el primer limitant, tot i que no és un tema de que no puguis construir allà on hi ha nivell freàtic, eh? Vull dir, hi ha solucions constructives, el que passa que, evidentment, doncs aquestes són molt més cares. Això per una banda. Després també es parla, no, que més que el soterrament per on està a dia d'avui el traçat, seria el desplaçament en terra endins, no? Més o menys,
1: sí,
2: de l'autopista, el qual normalment se sol descartar, doncs, pel gran cost que això tindria i també per l'impacte ambiental, no?, que això podria tenir. Però per altra banda tens una infraestructura que a dia d'avui és un forat negre a nivell econòmic per les arques públiques, perquè la inversió que has de fer, ja no en millorar, perquè no, ja sabem que no es millora, sinó simplement en reformar, en reparar, és increïble. Vull dir, la magnitud, no ens podem imaginar la quantitat de diners i diners anuals que la R1 de Rodalies en el seu pas per tot el Maresme
1: anem a cop de llevantada, sí. Punto.
2: Sí, sí, tal qual. Vull dir, el cost que això té, si mirem a llarg termini, no?, que aquest és el gran problema, que a nivell polític sempre es mira el curt termini dels meus 4 anys de durada de govern. Si mirem més a llarg termini, ostres, potser amb una visió a 30, 40, 50 anys vista, fer una gran inversió ara és més econòmica que no seguint fent aquests pedaços anualment, no? Però bueno, això, doncs, algun dia les nostres administracions hauran de canviar aquesta manera de veure les coses. Per sort, en alguns departaments es comença a canviar, però queda molta feina i molta pedagogia encara en aquest sentit.
1: I recordem, per ja acabar de rebatar i per deixar constància de que s'han fet molt, molt malament les coses, recordem aquella draga que doncs xuclava sorra a les platges i que evidentment quan venia la propera llevantada ja s'anava tot a Campistreus, però a banda d'això malmetia doncs el fons marí, que donava gust, eh? I diners,
2: evidentment.
1: Res, és això.
2: Sí, o sigui, a part del cost econòmic que té aquest tipus d'actuacions que s'estan fent, no?, de pedaços, com són les regeneracions o les escolleres, el gran impacte ambiental que això té, vull dir, si tu pares, si analitzes aquestes dues coses, és una cosa insostenible. Per això també cada vegada són menys habituals les regeneracions de platja, perquè fins i tot el més curt de mires i el més negacionista s'ha donat compte que les regeneracions de platja duraven fins que arribés el següent temporal, fins al límit que a Malgrat i a Blanes van arribar a fer una regeneració de platja que va durar 10 dies, literalment 10 dies.
1: Sí.
2: Es van gastar 2 milions d'euros per 10 dies. Llavors...
1: Molt bé, Enric, doncs gràcies per ser aquí i evidentment visca el Maresme lliure i tropical. Vinga, gràcies. Abraçada forta.
2: Gràcies. Adeu. A vosaltres.
1: Adeu.
2: Adeu.
0: Molt bé, anem a les efemèrides, al tal dia com avui, amb en Genís. Genís, bona tarda, ben trobat de nou.
3: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, felicitem els famosos que avui fan anys, som-hi.
3: Molt bé, doncs per començar avui felicitem a Kevin Bacon, actor estadounidenc, també a Robbie King, futbolista irlandès, a Anastasia Miskina, tenista russa, a Jamie Cook, també, guitarrista d'Arctic Monkeys.
0: Perfecte, més efemèrides.
3: Doncs per començar tenim el 1889, que es va començar a publicar-se a Nova York el diari The Wall Street Journal, amb la informació també sobre la borsa.
0: Molt bé, un any més tard també, què passava?
3: Un any més tard, la selecció de futbol de la República Federal d'Alemanya es proclamava campiona del Mundial després de vèncer l'Argentina a Roma. Per tant, també tenim una efemèride en temps de Mundial on ara, farà ja uns anys, Alemanya guanyava aquest campionat mundial.
0: Més coses.
3: El 1994 va morir d'un atac cardíac a l'edat de 82 anys a Corea del Nord el dictador comunista Kim Il-sung, Kim Il-sung, que dirigia els designis de la nació des de 1948, també portant el seu país a l'aïllament polític internacional. El va substituir com a president el seu fill Kim Jong-un.
0: I ara anem una mica més a prop en el temps, al 2016, què passava en aquest any?
3: Doncs desapareixia Convergència Democràtica de Catalunya després de 41 anys d'història i donava pas al Partit Demòcrata Català, més conegut també com a PDeCAT. Per tant, ara ja fa 10 anys exactament que va canviar, per dir-ho d'aquesta manera, aquest partit polític.
0: Molt bé, i ara toca l'efemèride musical, que ja saps que ens agrada molt aquí la música a l'Ona Maresma, i més doncs si s'ha de recordar per alguna cosa en especial.
3: Doncs el 1964, com a efemèride musical, portem que s'editava el quart LP de Bob Dylan, Another Side of Bob Dylan, el títol que fa referència a que el cantant, cansat que el consideressin com la veu de la generació, comença a escriure cançons plenes de referències poètiques i romàntiques. Escoltem una de les seves cançons d'aquest LP, Chimes of Freedom.
0: No puc donar pas a aquesta cançó sense abans donar pas al fan number one del Maresme, en Sergi Ferrer. No sé si el tenim, Sergi. Bona tarda. Estem escoltant Bob Dylan i no hi és en Sergi Ferrer amb nosaltres a l'antena. Vaja, no passa res. Doncs després, si de cas el repàs de la pregunta del dia, sí, ja li explicarem que hem estat escoltant el seu ídol, no, Genís?
3: Oi tant.
0: Molt bé, doncs va, amb aquesta cançó nosaltres arribem a 57. Fins ara.

0: Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la Benzinera. Després de la darrera reunió mantinguda amb l'alcalde de Palafolls aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectats pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada número 15 ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa que una reubicació pacífica de la instal·lació, en aquest cas assenyalant la permuta de terrenys com a eina clau per resoldre tot aquest litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa per al mateix propietari del projecte.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las relaciones que podemos presentar, y que esta permuta, pues, para nuestro punto de vista, sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida consensuada y pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors de la iniciativa a la formació política Palafolls Som aquest passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant la recerca d'un acord de consens que diuen garanteixi un benefici col·lectiu per al poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat per la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte, encara tenen aquesta setmana. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional i també veïnal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda i nosaltres ara parlarem d'esports, concretament del Mundial de Futbol 2026 que s'està disputant aquestes setmanes, molt pendents dels partits que venen i també per comentar els partits que ja s'han disputat, com per exemple el partit d'ahir d'Argentina, que va ser molt sonat. En Genís ens presentarà els temes que avui tractarem en aquest espai esportiu. Genís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Endavant, tot teva, la tertúlia esportiva.
2: Doncs començo també convidant els tertulians que s'hi afegeixin, però comentant aquestes semifinals que s'han quedat ja després que acabin uns partits molt frenètics. Comentaves aquest partit d'Argentina després d'aquesta remuntada davant Egipte, i és que al final queden uns enfrontaments molt i molt interessants. Companys, tenim França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega contra Anglaterra i també Argentina contra Suïssa. No sé quin d'aquests quatre enfrontaments us convenç més, però és que per mi tots aquests rivals podrien tenir alguna mínima opció a guanyar. Companys, no sé qui vol començar.
3: Jo mateix. Mira, el que a mi me crida més és poder Noruega-Anglaterra, sobretot pel tema de Noruega, no? Que poder és l'equip més, no vull dir fluix perquè ha arribat a quarts de final, però sí que el més inesperat, no? Perquè feia molt que no entrava directament a un Mundial i de cop i volta arribar a uns quarts de final, doncs té molt de mèrit, no? Llavors poder aquest Noruega-Anglaterra és interessant, tot i que també aquest França-Marroc és bastant curiós perquè són dos països que ja es van enfrontar al Mundial passat, es van portar el partit França. Veurem aquest any quina selecció se l'emporta.
2: Home, sí que fins ara, no sé, companys, com ho veieu, però la banda potser de Noruega, Anglaterra, Argentina, Suïssa tenia un calendari una mica més assequible. Hi havia alguns rivals, tot i que sí que és veritat que, per exemple, França s'ha arribat a enfrontar a Paraguai després d'aquesta sorpresa contra Alemanya, i algun rival més que ha fet la sorpresa, però potser de l'altra banda, per exemple, el calendari de l'Argentina, de moment, per arribar fins a aquestes eliminatòries, ha estat una mica més senzill que el d'algun altre rival.
4: Bueno, jo crec que de moment, si no em falla la memòria, encara no hi ha hagut cap superenfrontament entre dues seleccions màximes favorites. O sigui, parlo de les 4 o 5 que més sonaven, eh? Òbviament totes les seleccions tenen un gran nivell, però crec que no s'ha donat encara el cas. Crec que aquests quarts de final, amb els enfrontaments que tu has dit, seran molt, molt bons i molt potents, i veurem qui avança a les semifinals, però està clar que aquest Mundial jo crec que està bastant a l'altura, fora de temes extraesportius que estan passant, però a nivell de joc, ostres, jo ahir amb Argentina, nois, no sé vosaltres, però ho vaig vibrar quasi com si fos el Barça, eh?
2: Jo em vaig aixecar del sofà, no et mentiré, amb l'últim gol, i bueno, sobretot amb el gol de l'empat, perquè recordem que Argentina anava perdent per 0-2 a falta de 10 minuts i l'afegit. Vull dir, va ser una remuntada que poques vegades s'ha vist a un Mundial. Us volia comentar ara mateix, amb aquests equips que resten dins del Mundial, qui creieu, o millor dit, quins dos equips creieu que arribaran a la final? Començo, per qui començo? Va, Dani, Martí...
3: Martí Pero, mateix, va,
4: que tu... estava esperant el Dani,
5: que arribarà a la final a Espanya, i a mi m'agradaria que pel joc que fa que arribés Marroc, ho dic en sèrio.
2: Ostres.
4: Jo crec que la final serà un Argentina-Espanya, que crec que és el que diu la majoria de gent. Bueno, no ho sé, rectifico, França-Argentina, perquè França la veig molt potent.
5: Demà crec que hi ha el França-Marroc, i jo crec que Marroc pot superar França, m'entens? És que a mi m'agrada molt Marroc, m'està agradant molt, i té un porteràs que és el Bonu, tremendo, i té un problema a França, el problema té la porteria, que el Manyan aquest és molt dolent, és molt dolent.
2: Ostres, però a dalt tenen potser els quatre davanters, comptant el mitja punta, són dels 10 millors del món, pràcticament.
5: Sí, tres pals. i hem un jugador increïble i dues oportunitats dels marroquins i una pífia del Manyan i cap a casa, cap a París falta gent.
2: Ho veig molt clar per part del Dani. Companys, sí. De l'altra banda, creieu que Noruega pot pot fer la sorpresa davant d'Anglaterra o creieu
5: sí,
2: que
5: també,
2: Anglaterra ja es consolidarà?
5: Perquè té un porter que és un desastre. El Pickford aquest és un atemptat ell mateix, entens?
3: Pues va jugar bé l'últim partit, contra Mèxic.
5: Sí, en Cruyff deia una flor no se verano.
1: Bueno, companys,
3: el de Noruega també, no?
1: Ja que estem parlant de Noruega,
5: increïble, eh?
1: Dani, Sergi, ja que estem parlant de Noruega, vull que parlem d'un tema en concret. Va, escoltem una cançó. Hem de parlar de Haaland també. No us està sorprenent aquest jugador?
3: Jo pensava que posaries lo del rem,
5: saps?
3: No, però jo pensava que posaria la celebració.
5: Però per què hem d'estar sorprenent
1: Haaland? Per mi és un descobriment Haaland, perquè jo sóc una persona que al món del futbol...
5: És el millor davanter centre que hi ha actualment.
1: Sí, totalment, però clar, jo he necessitat aquest... Havia sentit a parlar d'ell, o sigui, no era un total desconegut, però amb aquest Mundial és com que s'està lluint molt aquest jugador, no? No creieu?
2: Gemma, jo t'he de dir una cosa, i és que... Jo em pensava que el Mundial de Haaland seria pitjor del que acostuma a fer durant la temporada. Pensava que seria un jugador més de club i no tant de selecció, i crec que està conduint, ara com deies, a Noruega, doncs cap a... I per mi... té moltes possibilitats de passar contra Anglaterra, més de les que la gent es pensa.
5: Tant,
2: jo crec
5: tant,
2: que poden donar la sorpresa.
1: És que fins i tot li diuen l'androide, perquè és com si fos una màquina, no una persona.
2: Bueno, és un robot, de fer gol.
5: Sí, i a més no... Tècnicament no és cap crac, és a dir, és un tio que és efectivitat pura i dura, és a dir, necessita molt poc toc per fotre-la dintre, m'entens?
1: També... amb lo gran que és, perquè fa més d'un 90, pràcticament un 95, 90 quilos, però és que el tio corre...
5: Es mou molt ràpid, sí, sí.
1: Clar, com més petit o un jugador, perdona, més ràpid s'entén que corre, però clar, això és com una cosa poc habitual.
2: Doncs precisament aquest mateix jugador va sonar per al Futbol Club Barcelona ara fa unes temporades, quan encara no era gens conegut, tenia 18-19 anyets, i doncs el Barça que va decidir no fitxar-lo, no?
1: És veritat, és veritat.
5: El que va decidir és un geni i s'hauria de dedicar, diguéssim, a vendre gelats a l'estiu, ara que vendrà molts.
1: I és com estar molt compromès, no? amb la seva feina, no? Amb la seva professió. És una persona que cuida molt l'alimentació, fins i tot menja fetge i coses així estranyes.
2: Sí, hi ha alguns futbolistes que sí que segueixen molt com... Bueno, que són potser més atletes que no tant futbolistes, que el perfil del futbolista ha canviat molt durant al llarg del temps, també.
5: Sí, però clar, és que...
2: La festa,
5: és
2: com altres.
5: Heu de tenir en compte una cosa, és a dir, que un davanter centre, un nou, és exclusivitat i és rapidesa dels últims metres. Al moment que perdi, diguéssim, la pistonada... mima molt les seves possibilitats. Per tant, el tio s'ha de mantenir en forma, si no, tararí, entens?
2: No sé com anem de temps, Gemma.
1: Bé, fantàsticament anem. Voleu escoltar una mica més la cançó i continuem la tertúlia?
5: És que no entenem res, en anglès encara, però en un rock...
1: Va, una mica, 5 segons. Va, seguim.
2: Doncs us volia, abans hem parlat d'Argentina una miqueta, volia obrir el meló de Messi, perquè a la seva edat, l'actuació d'ahir, crec que poques vegades s'ha vista, comentava, en un Mundial. Creieu que ara mateix és l'home que s'ha d'agafar Argentina per arribar a la final?
5: Home, és el diferent, encara que tingui l'edat que té. És evident que es manté en forma i és evident que ha arribat a un punt de forma brutal si el comparem amb el robot de Madeira, no? El portuguès que ja està, diguéssim, per desús, per tirar, que és el Cristiano Ronaldo, que no ha fet un gran Mundial. Vull dir que no se'l va veure en el camp contra Espanya. No,
2: què en penseu la resta?
4: Home, sí, bueno, jo crec... Digues, Sergi. Si us...
3: No, Martí, sisplau, home. Ja que vas començar amb el ciclisme l'altre dia, no puc deixar que vagis segon avui.
4: Així dona gust.
3: Home, no, ja...
4: Jo deia això, deia que crec que ningú, ja no només l'actuació d'ahir contra Egipte, ningú s'esperava que Messi, sí, estem parlant del millor jugador de la història, però que amb 39 anys estigués actualment pitxitxi del Mundial i jugant a aquest nivell, jo crec que és que Argentina no té un altre que aferrar-se al seu joc, com tu bé has dit, Genís, i si ho fan i Messi segueix així, jo crec que poden arribar a guanyar el Mundial.
5: Sí,
3: per mi els últims 10 minuts d'Argentina són millors que els 80 d'Egipte completament, tot i que vull destacar l'actuació d'aquell extrem dret d'Egipte que es diu, crec que es diu Hassan, un escàndol de l'Oviedo, un escàndol, de veritat,
2: ho feia molt fàcil,
3: espectacular.
5: Hissem Hassan es diu, crec.
2: Sí, em va sorprendre. Per acabar també us volia preguntar respecte a Espanya, que ho vam parlar dilluns, però avui no n'hem tocat aquest tema. Contra Portugal, la solidesa defensiva va tornar a fer efecte, tampoc van encaixar gol, i és que encara no han encaixat cap gol a Espanya al Mundial.
5: Per això et dic que és important tenir un porter i no tenir, diguéssim, un terrorista. Per tant, important. Sí, evidentment.
4: És curiós, perquè hi havia el debat aquest a la porteria d'Espanya, de que hi havia el millor porter de la Lliga, el millor porter de la Premier, i al final el titular ha acabat sent Unai Simón, que està clar que Luis de la Fuente l'ha agafat com el seu home de confiança.
5: Que, clar,
4: i mira, sembla que al final... A veure
5: una cosa, jo entenc a Luis de la Fuente, és a dir, val, sí, Joan García és el porter d'aquí.

0: les competicions aquestes de seleccions es juguen cada dos anys, crec que no et pots basar amb el que no te l'ha pifiat, perquè al final en dos anys poden canviar molt les coses i, bueno, però, i has d'agafar els millors jugadors.
1: Està demostrant que és el seu porter i que no li ha fallat i que no li ha donat arguments com perquè tingui cap dubte en quant a qui és el titular. I evidentment després de 5 o 6 partits amb 0 gols encaixats no hi ha elevat a la porteria. Ara bé, si d'aquí en els partits que queden tal, fot una cantada tremenda, ja sortirà aquell avantatgistes dient ja lo decía yo, que tal i qual havia que poner a Joan García o a David Raya, que és el de los tres és el peor. Clar, però avui de moment...
0: També és veritat que no vull ser abogat del diable, però m'agradaria tenir una estadística de quantes parades ha fet, perquè
2: això és
0: els rivals
2: el que
0: han sigut...
2: que volia comentar.
0: Clar, bueno, és que vull dir, potser m'hi fico jo
1: per exemple, l'altre, sí, però un parell, que vol dir? Que tu estàs fred, però i t'arriben dos cops, però l'has de parar, m'entens? I l'altre dia, per exemple, va baixar un córner i la va aturar amb l'espatlla, vale, o en castellà, amb l'ombro, i després va fer una parada estratosfèrica, perquè la pilota anava dintre.
2: Sí, però és el que comentàvem ara els companys, perquè la defensa d'Espanya, tot i que la porteria també estigui sent sòlida, sí, és que tenen
1: Cubarsí i el Laporte estan fotent uns partits brutals.
2: I el partit ha destacat també a Pedro Porro contra Portugal,
1: i
2: perquè
1: Cucurella,
2: Luis de la Fuente decideix assentar un altre cop a Marcos Llorente i deixar a Pedro Porro, i defensivament fa un molt bon partit.
1: Defensivament, i a més fot el gol. Fot un gol contra Àustria. Entens? Vull dir...
2: Sí.
1: Vull dir que...
2: Doncs, nois...
3: Companys, una pregunta. Què tal? Que us cau bé, en Cucurella, o què?
1: Sí, home. Ui,
4: no posis la cançó, sisplau, Gemma.
3: No.
4: Et veig a venir. Sí, bueno, a mi, Cucurella, sé com una paella.
3: Sé com una paella i se bebe una estrella. No, fora bromes, us cau bé, perquè a mi no gaire.
0: Una mau se bebe ara, ja.
1: Ara del Madrid, però sí, no, esclar. Fa gràcia, em sembla una menina amb aquest cabell que té.
3: Sí, és veritat.
1: Total.
2: No es cau bé, eh?
1: Sí, a mi sí.
3: No, home, no, perquè és un traïdor.
1: Home. Un traïdor. També ho era en Cesc Fàbregas. Recordeu que m'ha costat més car que un joc reial.
3: Un cocorela, que li diuen així al Mundial, eh?
1: Cocorela.
2: Sí.
3: Molt bé, doncs, Genís, disculpa'm, eh? Tens alguna cosa més a dir? O afegir a la tertúlia?
2: Afegir res, sobretot comentar les seleccions eliminades. Colòmbia també va caure davant de Suïssa, que s'emportarà, ho comentàvem, contra Argentina.
1: Déu-n'hi-do, també.
2: El Mundial de Colòmbia, companys, què us sembla?
1: Bé, lo de siempre. Vamos, i el tanto remar para morir en la orilla, com sempre. Igual que Holanda.
2: Sí, és veritat, Holanda ja ni ens en recordàvem, però va caure bastant aviat.
1: No, és que Holanda no existeix, és Països Baixos ara.
2: Exacte.
4: No, és Holanda.
1: Per mi és Holanda, sí.
2: Molt bé, doncs, nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no, la tertúlia, que la podrem anar acabant aquí, Gemma.
3: I tant, acabem la tertúlia amb bona música, fins ara.
1: I saps qui és en Haaland o no? Sí, no?
3: Vale. I tant, que ho sé. És molt guapo.
1: Ah, sí?
3: No, és broma. Va, vinga. Les famílies adjudicatàries dels primers habitatges de lloguer social promoguts per l'Ajuntament de Malgrat ja disposen del calendari definitiu per accedir-hi. És que el pròxim 13 de juliol rebran les claus dels pisos. Aquest divendres, però, hi ha previst un acte previ al lliurament de les claus. Així que anem a conèixer més sobre aquesta qüestió amb la Laura Téllez, des de Malgrat.
5: Les famílies adjudicatàries dels habitatges de lloguer social de Malgrat de Mar rebran les claus el pròxim 13 de juliol. De tot plegat, en parlem amb Jofre Serret, tinent d'alcalde de Drets Socials i Habitatge. Benvingut.
6: Hola, molt bon dia.
5: Podem dir que és una bona notícia?
6: És una molt bona notícia que, per fi, puguem fer l'entrega d'aquests pisos dotacionals, que, com sap la ciutadania, va començar aquest llarg camí l'any 2009 en una adjudicació, una licitació que va fer l'Ajuntament de Malgrat de Mar en el seu moment a Vissorent perquè construís aquests pisos i després també en fes la corresponent adjudicació i també el servei.

0: de poder doncs, anar cobrant aquests lloguers i controlant que tot va com ha d'anar, no? Uns quants anys després, per no dir 18 anys després, per fi podem fer aquesta entrega, perquè ha estat un llarg calvari, per no dir-ho d'una altra manera, en el que doncs, durant 10 anys es va suspendre la licitació. Finalment, l'Ajuntament, l'any 2017, vam dir que ja n'hi havia prou, que calia posar-se a treballar i que si aquesta empresa doncs, no tenia la capacitat de construir aquesta promoció, doncs trenquéssim aquesta licitació i comencéssim de nou. Això va fer que l'empresa doncs, finalment pogués aconseguir finançament per la construcció d'aquests pisos, en la que l'any 2020, si recordaran, es va fer la col·locació de la primera pedra i posteriorment també doncs, es va aconseguir un Next Generation de gairebé 1.200.000 euros que també ha permès la construcció d'aquesta promoció de 46 habitatges. A partir d'aquí, per fi, l'any 2026 aquests habitatges ja estan acabats, ja estan adjudicats i de fet els adjudicataris ja van fer una primera visita, aquesta setmana fan la segona visita definitiva per acabar de decidir si els volen o no, en el cas de que algú no vulgui, doncs acabar d'adjudicar en aquells que van quedant a la llista d'espera.
1: Quin és el perfil de les famílies que tindran accés a aquests pisos?
0: El perfil és molt variat. Les bases que vam aprovar l'any passat en el plenari deien molt clarament que, i tal com jo també he apuntat ja, el títol d'aquesta promoció d'habitatges són habitatges dotacionals. Per què insisteixo molt en això? Doncs perquè no són habitatges d'emergència, no són habitatges socials com a tal, és a dir, que aquelles persones que aniran a viure en aquests pisos han de tenir uns ingressos mínims entre 12 i 16.000 euros i un màxim de 40.000 euros anuals. Això què vol dir? Que les persones que aniran a viure en aquests habitatges són aquelles persones que necessiten un habitatge digne en el que puguin pagar el lloguer, un lloguer que oscil·la entre els 290 euros al pis més econòmic, que és un pis d'una habitació, als 620-650 els de 3 habitacions i pàrquing. Això suposa que aquestes persones que van a viure en aquests habitatges durant 5 anys puguin fer front al pagament de lloguer i alhora també poder estalviar per poder emancipar-se en un habitatge que sigui o de titularitat pròpia o d'un altre estil de lloguer. Els Next Generation també ens donaven aquests recursos, aquest 1.200.000 euros, com explicava, sempre i quan aquests habitatges dotacionals també tinguessin en compte dues franges d'edat, una és la franja més jove i la franja més gran. Per què? Doncs precisament perquè un jove que fa el salt a emancipar-se amb un pis d'una habitació pagant 290 euros al mes li pot permetre fer aquell coixí econòmic que després doncs, al cap de 5 anys, quan comenci a formar també la seva família i per tant visqui en parella i ja doncs, necessiti un pis una mica més gran, pugui trobar un pis que s'adapti a les noves necessitats i alhora hagi pogut fer aquest coixí d'estalvi per poder saltar a un pis de titularitat pròpia.
1: Ha estat complicat fer aquesta adjudicació?
0: Bé, mai tothom queda content i per tant ja sabíem que fàcil no seria. Les adjudicacions dels pisos dotacionals, i també per explicar-ho molt clarament, actualment no es fa un sorteig amb una bola a la sala de plens i van sortint els números i li toca qui li toca, això no funciona així. Aquests pisos dotacionals, l'Ajuntament va aprovar les bases, els requisits, uns requisits que també, com ja he comentat, venien determinats per aquestes subvencions Next Generation europees i per uns requisits estàndards que han de complir tots els pisos dotacionals que marca l'Agència Catalana d'Habitatge i, per tant, en definitiva, ho marca la Generalitat de Catalunya perquè així ho marca la norma. Un cop estan aprovades aquestes bases, les persones que volen o que els interessa poder viure en un pis dotacional de l'Ajuntament, el que fan és apuntar-se a l'Agència d'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del nostre municipi, la que hi ha al centre cívic i que és de l'Ajuntament, i un cop s'han apuntat, la pròpia Generalitat és la que determina si es compleix o no es compleix els requisits i totes aquelles famílies que compleixen els requisits requisits, per ordre d'entrada que van fer la petició, se'ls hi adjudica el pis. Hi ha hagut a l'entorn de 500 peticions i, per tant, de les 500 peticions, unes 400 complien requisits. D'aquests 400, 46 famílies han estat, doncs, les agraciades, per dir-ho d'alguna manera, en el que els hi ha tocat aquests habitatges. Per tant, ara hi ha una llista també d'espera en el que hi haurà, doncs, un va i ve també d'entrades i sortides, perquè, com deia, no són habitatges de per vida, sinó que s'ha d'anar també complint els requisits. S'hi pot estar màxim 5 anys, prorrogable sempre i quan es continuï complint aquests requisits que marca les bases, i sempre i quan també, doncs, es compleixi amb l'acord contractual, que és un lloguer i que, per tant, s'ha d'anar pagant també el lloguer més a més.
1: Recordem com són aquests pisos.
0: Doncs són pisos molt variats, en el que, per cert, doncs, aquest divendres a les 10 del matí hi haurà l'acte institucional de l'entrega de claus a tots els adjudicataris, i per tant tothom que els vulgui conèixer, ara és el moment de fer-ho. Són pisos d'una, de dues i de tres habitacions. Alguns doncs, a la planta baixa tenen una mica de pati, jardí, terrassa. Altres, doncs, també tenen algunes balconeres que donen cap a la part interior, i els de dalt de tot, doncs, també poden veure unes vistes increïbles cap a Blanes, cap a Pineda o cap a Mar, i que també, doncs, donen a una plaça pública que estrenarem amb aquesta mateixa obertura i entrega dels pisos. Doncs hi ha la nova plaça que dona a l'Avinguda dels Països Catalans, que en podrem gaudir tots i totes, i que també, doncs, s'ha construït mitjançant aquesta adjudicació.
1: Parli'ns una mica més d'aquest acte del dia 10. Què hi ha previst?
0: L'acte del dia 10 a les 10 del matí està previst que ens acompanyi la consellera Sílvia Paneque, la consellera d'Habitatge i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, també que ens acompanyi la diputada de la Diputació de Barcelona de l'àrea d'Habitatge i Urbanisme, en el que, doncs, també hi han tingut un paper molt clau en el control, seguiment, elaboració d'aquests pisos, i amb qui han pogut treballar també molt bé les bases. I, doncs, també hi serem els diferents representants polítics al consistori, com també s'han convidat a totes i cadascuna d'aquelles persones que al llarg d'aquests anys, doncs, han contribuït a fer possible aquesta promoció. Han estat moltes, alguns polítics i alguns tècnics, que crec que no ens podem descuidar de ningú, perquè no ha sigut un camí fàcil, ha sigut un procés molt llarg. Les famílies adjudicatàries, suposo que se'ls ha fet molt llarg i feixuc en aquests darrers mesos, però és una promoció que en podem estar molt contents, perquè és la primera promoció de pisos dotacionals que té el municipi, i per tant això és un canvi de paradigma. Fins ara no teníem aquesta possibilitat, i per tant hem d'estar contents, però hem de treballar perquè les properes promocions les puguem construir i entregar amb una celeritat molt diferent a la que ha estat aquest procés. Jo al final tinc, diguem, l'honor de poder fer l'entrega com a responsable polític d'aquesta àrea en aquests moments, però, com deia, el mèrit no només és meu, sinó de tots aquells anteriors que han estat en el meu lloc i que han treballat per fer possible la promoció d'aquests habitatges.
1: Com vostè diu, aquesta és la primera promoció de pisos d'aquest tipus. Hi havia 500 peticions, només hi ha 46 pisos. Quines altres promocions hi ha previstes, si és que n'hi ha més, i no sé si hi ha una data perquè acabin sent una realitat?
0: Bé, són processos que no són fàcils, i a més, licitacions com la que tenim en aquests moments, que entreguem aquests pisos, ja han canviat molt. L'any 2009 hi havia una realitat, ara n'hi ha una altra, i un altre procediment administratiu molt diferent. Actualment l'Ajuntament estem treballant en poder començar una nova promoció, precisament en el mateix carrer, però amb cantonada Avinguda Verge de Montserrat, uns terrenys que són municipals, on hi havia hagut antigament l'antic camp de futbol, i que ens ha de permetre la construcció de 38 habitatges més, en la que han de servir també com a habitatges dotacionals. Alhora, doncs, també hi ha alguns altres terrenys al municipi que són de titularitat pública i que estem intentant aglutinar, perquè han de ser edificis, han de ser terrenys que permetin edificis que tinguin una certa dimensió, perquè tinguin la valoració o la viabilitat de l'edifici, la viabilitat econòmica permeti construir l'edifici i després poder fer un lloguer dotacional que es pugui gestionar per una fundació, per una cooperativa, per l'entitat que doncs acabi sent l'adjudicatària de la gestió d'aquells edificis. I en paral·lel també, i això és una notícia que fins ara doncs tampoc es coneixia i aprofito per llançar-la, aquesta setmana, el dijous passat, vam fer l'assignatura d'un pis de tanteig i retracte. Per tant, l'Ajuntament sumem en els pisos d'emergència, en aquest cas els pisos d'emergència social, dotarem d'un nou equipament, d'un edifici, d'un pis de 100 metres quadrats, de 4 habitacions, amb 3 lavabos, que hem pogut adquirir amb aquest dret que té l'Ajuntament, que es diu tanteig i retracte, i que es paga amb aquells imports que tenim, aquells diners que tenim reservats per la compra, per l'adquisició del sòl d'habitatge públic, que ha d'estar destinat a aquesta finalitat. I per tant, això ens ajuda també, sobretot i en especial quan hi ha llançaments hipotecaris, quan hi ha desnonaments de famílies, poder dotar d'un servei, d'un habitatge digne per uns dies i que aquestes persones doncs no es quedin al carrer. Aquest pis es suma, com deia, al parc d'habitatges públic. Actualment doncs en tenim 3 i per tant un nou servei que també ens fa estar molt contents, especialment des de la regidoria de serveis socials.
1: N'anirem fent un seguiment de tot plegat. Moltíssimes gràcies, Jofre Serret, tinent d'alcalde de Drets Socials i Habitatge de Malgrat de Mar, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem farem el repàs a la pregunta del dia. Breument, us recordem que us estem preguntant si alguna vegada heu fet la selectivitat. Aquesta és la pregunta. Fins ara, no marxeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, som-hi, ja tornem a ser aquí, passen 5 minuts, a 4:45 de la tarda, a última part de l'Ona Maresma, encarem la recta final del programa i ho fem doncs ara mateix recordant la pregunta del dia que us l'hem doncs recordat molt breument abans de la pausa, però ara en Genís us la dirà de forma doncs més reposada. Genís?
3: Recordem que estem preguntant avui si heu fet mai la selectivitat.
2: Molt bé, i que hi ha més gent que sí o que no que l'ha fet?
3: Doncs de moment, màxima igualtat, 50% han votat que sí, 50% que no. Per tant, molta igualtat en aquesta pregunta, que és normal perquè doncs, pot haver-hi una mica de tot.
2: Expliqueu-me alguna cosa de la vostra època, del vostre moment de selectivitat. Sergi Ferrer, per exemple, crec que tens alguna cosa a explicar, entre cometes, anècdota, no?
4: Tinc alguna coseta, sí. A veure, jo sóc del 2002 i els del 2002, també en altres edats, però a mi em va tocar fer la selectivitat enmig de la Covid-19, amb mascareta, amb les taules separades, òbviament, i en ple juny. O sigui que la calor va ser dura, i sobretot a l'època d'estudi i els dies anteriors. Vaja, els últims dies de classe també van ser complicats perquè no et veies amb ningú, no? Però prefereixo això abans de que em facin passar per un arc d'aurora aeroport abans d'entrar a l'examen, també t'he de dir.
2: Era més complicat, creus, copiar en època Covid? Pel tema de la separació...
4: Dius?
2: Clar, perquè si hi ha una separació, no? Una certa separació, però si en aquell moment de pandèmia encara era més gran, clar, potser has de tenir massa bona vista.
4: Era més complicat, sobretot perquè, si no recordo malament, són dos professors per aula, una davant, una darrere, i òbviament menys alumnes a cada classe, doncs òbviament doncs no controlen a menys gent, saps? I és més fàcil qui copia.
2: I parlant precisament d'això, que a mi la selectivitat em sembla un tema interessant, però més interessant em sembla a mi conèixer si heu copiat alguna vegada a la vostra vida. Martí, Sergi, Genís, Dani, qui sigui, expliqueu-nos, digues.
4: Ràpidament, jo t'he de dir que sí que he copiat poques vegades, sobretot en exàmens de matemàtiques, que sóc un horror. Això típic d'apuntar-te les fórmules a la tapa de la calculadora, qui no ho ha fet? Però t'he de dir que a l'hora de fer xuletes, jo era dels que me l'aprenia a l'hora d'escriure a la casa i no me feia falta l'examen.
2: Clar, i no calia,
3: sí,
2: aleshores.
3: Jo te l'havia mateix, Jo mai he tingut la intenció de fer-ne, però en el cas que és la típica de que vas escrius una xuleta i és que te l'acabes aprenent.
2: Cert. I a més, com que t'esforces, no, en fer la lletra petita, li dediques una estona. Per tant,
3: sí, t'ho acabes aprenent de memòria.
2: Ara els mètodes...
4: I tu, Gemma?
2: Ui.
4: És que, clar, doncs preguntes, sí. Però...
2: Alguna vegada, òbviament, alguna vegada hem fet servir mètodes poc...
4: legals?
2: Sí, per dir-ho així, ètics, no? Però vaja, tampoc és que estigués copiant tot el dia, allò com... No, era una cosa com molt puntual, potser m'apuntava una paraula a la mà, alguna cosa així, alguna cosa molt tonta, saps? Perquè no em calia.
3: Quina sobrada.
2: Que és broma. Companys, ara, de fet, els mètodes de copiar, estem parlant que s'han assolit nivells de persones que porten auriculars, gent que porta, vaja, mètodes com gairebé espies, no?
3: És una bogeria.
4: L'Apple Watch.
2: Sí, l'Apple Watch. Tu, Genís, quina edat tens? Perquè no ho sabem.
3: Mira, vaja, jo demà faig 19 anys.
2: Vale, no. I... Per tant, tu estàs recent sortit del forn, no?, de la universitat,
3: sí, jo,
2: o dels estudis que hagis fet.
3: Exacte, he començat aquest any primer de periodisme, per tant,
2: veus?
3: He entrat en el món universitari aquest any, sí.
2: I, clar, explica'm això, a la universitat ara mateix, si la gent copia, com ho fa? Si ens ho pots explicar.
3: De moltes maneres, et sorprendria molt, eh?
2: Però hi ha alguna manera com més tecnològica o...?
3: Sí, de fet, majoritàriament via això, intel·ligència artificial...
2: ChatGPT,
3: Sí, he vist inclús gent això, amb pinganillos d'aquests petitons, però he arribat a veure de tot. També
2: que fort.
3: els mètodes clàssics també, en paper i boli i, i
2: jo sempre he pensat que això és pues, molt cutre, el que explicaré, però dos bessons, que un és potser més apanyat que l'altre, s'intercanvien els DNIs, o potser ni cal, perquè a vegades no et demanen DNI. No, potser... depèn... No, mira, el carnet de conduir has d'ensenyar el DNI, això és cert, per fer l'examen teòric.
3: Jo el DNI, algun examen sí que me l'han demanat, però majoritàriament no, però m'he trobat, que m'han demanat fer...
2: Hi ha gent, de fet, clar, ara no cal ser bessó de ningú, hi ha gent que es dedica a fer exàmens per altres persones. Això ho he viscut jo a l'època de la universitat. Mai he contractat a ningú, però n'he sentit a parlar. De gent que...
3: És veritat, això es podria fer, sí, sí.
2: Sí, perquè clar, no...
3: M'has donat una idea. No, és broma, és broma.
2: No, mira, et pots treure un sobresou, perquè hi ha molta gent molt mandrosa. I jo crec que avui en dia, en aquest món que vivim, que ho volem tot ja, sense esforç, no? Si poses una tarifa plana i dius, mira, per tant et trec un 5, per tant et trec un 7.
4: De fet, sí. Genís, quan estiguis a quart de carrera, que en principi són 4 anys, no, la teva carrera, ja veuràs que quan estiguis fent el TFG et sortiran a Instagram o a molts llocs, et fem el teu TFG i tu en principi els escrius, vaja, que és una estafa...
3: Sí, tinc companys que m'han avisat ja d'això, ostres, jo
2: és una estafa?
3: No m'ho fiaria gaire.
4: En principi, a veure, no sé quan els has de pagar, però no és massa fiable,
3: I et surt a compte fer-te amb tu, jo crec.
4: Exacte.
2: Clar, total. Molt bé, doncs companys, m'ha agradat molt aquesta estona d'explicar dolenteries. A nosaltres seguim avançant. Fins ara.
4: Adéu.

0: De l'Espai de Llibres de l'Ona Maresma amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
1: Bé, doncs tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Mar, què tal? Com estàs?
2: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així, una miqueta...
1: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no?
2: Chuchi,
1: que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt, i tu també?
2: Jo també.
1: Vale, comencem per el meu?
2: Vinga, sí.
1: Va. El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català, vale? És de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista Enderroc per antonomàcia d'aquí del país.
2: Sí.
1: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però té una faceta...
2: Però ella ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a Pel·lícules de l'Oest,
1: sí,
2: em sona,
1: sí,
2: no sé quina, però sí.
1: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut, vale? O sigui...
2: No van anar
1: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Mm-hmm. Però sobretot em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals, perquè al final, no sé si el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
2: sí.
1: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
2: Perquè,
1: tot i que sigui...
2: Sí, tu creus.
1: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
2: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre se l'ha vist molt, una persona molt sensible, no? A vegades...
1: Sí, per les lletres que
2: per
1: fa.
2: Per protegir-te una mica...
1: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre en espais tancats...
2: Últimament tu em diu que és perquè les té graduades.
1: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona doncs, que...
2: Sí, vols posar una pantalla,
1: exacte,
2: no?
1: Molt reservada, distància. Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final doncs n'ha fet molts...
2: I sobretot n'has fet de record... això.
1: N'he fet un, dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està, bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt, molt satisfet que el vaig fer amb el pare. Res, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
2: Val, més com a informació, no? Com a
1: exacte.
2: Coneixement.
1: Sí. Aquest és el meu primer llibre.
2: Vale?
1: Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
2: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
1: Sí.
2: Pues és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea d'Homer, amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutlas, per...
1: Sempre. Molt curioses, quan me'l vas ensenyar
2: però són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials, i sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, doncs, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos, i per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
1: Ho anava a comentar, això sí.
2: Digues.
1: Va, Nolan, vinga, va, respectem en Chris Nolan.
2: Tens ganes o què? O sigui,
1: sí,
2: no?
1: És interessant.
2: I esperança?
1: Sempre
2: sí.
1: Que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
2: Sí.
1: Tant pel·lícules com videojocs, que també això és un altre tema que ja, si un dia vol Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que doncs què representa o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals,
2: sí.
1: Per tu personalment doncs què et genera aquest llibre?
2: No
1: quan
2: sé.
1: El llegeixes sobretot?
2: A mi em genera molta esperança i em genera que malgrat tot per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant i això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot en aquest home i la seva tripulació i estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
1: Bona moralina,
2: i arribar,
1: Hòstia.
2: No sé, i entendre realment perquè al cap i la fi ell quan torna, ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser i suposo que això d'això es tracta la vida, no? De
1: Carai.
2: Saber qui som i malgrat tot el que passa, no?
1: La moralina del dia.
2: És que per mi és un llibre molt important, sí.
1: Molt bé,
2: sí,
1: doncs sí. Perfecta sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai, aquest tipus de llibre,
2: no,
1: jo diria.
2: No, encara.
1: Hem fet
2: no.
1: Còmic, hem fet
2: Mira,
1: còmic.
2: No se'ns ha acudit.
1: Justament,
2: sí.
1: L'últim dia doncs, portem una peça, una obra, no?
2: Sí.
1: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
2: sí.
1: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
2: Sí.
1: La diferència bàsica és que es llegeix al revés.
2: Sí.
1: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta, no?
2: És que, clar, és molt diferent, sí.
1: Que molta gent diu com es llegeix el manga.
2: Sí.
1: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga, és la primera edició de Pokémon.
2: Mm-hmm.
1: Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma.
2: Mm-hmm.
1: Norma, que és una editora hiperconeguda,
2: sí.
1: No? Que és molt famosa.
2: Sí, ho fan molt bé.
1: I el, a veure, el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és algo, no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo, jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant, òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o mm-hmm. juguessis al videojoc,
2: sí.
1: Però jo volia portar això perquè és una saga que bueno, la porto doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
2: Jo crec que és immortal.
1: És immortal.
2: És immortal.
1: I a més és una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga,
2: sí.
1: Que és una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta i a més curiosament que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
2: Ostres.
1: Que és el primer nom que es va dir, i d'aquí ve Pokémon.
2: Pokémon.
1: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res,
2: sí.
1: Recomanació del 1997.
2: Mare
1: si curiositat,
2: sí.
1: La primera edició i bueno.
2: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
1: no.
2: Un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no, de tots.
1: Ha mogut molta cosa, sí,
2: vull
1: sí.
2: dir que és complex, que no és qualsevol cosa, vull
1: no,
2: dir
1: no.
2: Que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
1: N'hi ha mil i pico.
2: Sí, sí, és una passada.
1: Jo me'ls sé tots, cosa
2: Mare
1: que
2: em
1: passa amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis més
2: perquè
1: feina.
2: Si no, això ja aneu neurodivergència total.
1: No em doneu més feina, eh? I ja està. Però bueno, recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
2: Sí.
1: I sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
2: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
1: Vale,
2: un de riure,
1: vinga,
2: perquè
1: va.
2: Si no riem una mica això és
1: per
2: un rotllo.
1: Bé,
2: és en Tom Sharp, no? Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor, i és genial, i bé, hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros, que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges és un noi que és literal, i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i és...
1: Què vol dir literal?
2: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
1: No,
2: però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat, i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya, i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
1: Carai.
2: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat, i clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recollit i tal, pues, han de fer una missió de rescate, que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
1: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
2: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre.
1: A veure,
2: sí, és molt fàcil enriure's de les coses.
1: És molt curiós, sí.
2: Però fer riure, no? Arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
1: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
2: Clar, mira,
1: és amb imatge, eh? És amb imatge, però...
2: Però és aquest tipus d'humor
1: que
2: quedes com molt pillat, no? Que, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd.
1: Que llavors, i... sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
2: Exacte, que és diferent.
1: És diferent, sí.
2: És més... Sí, sí. M'agrada molt la Teresa.
1: Sí, és molt bona.
2: Encara
1: és
2: ara m'enric molt.
1: Ara me la vull veure.
2: Jo també.
1: És molt bona. És molt
2: sota
1: bona
2: tot el pilot automàtic.
1: Sí. Sí. El ninot inflable. Sí, sí, és brutal.
2: Genial.
1: És brutal. Remar, un plaer.
2: Sí, ha estat molt divertit.
1: Tots aquests programes, de, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
2: Sí.
1: Res, un plaer. També de descobrir aquests llibres d'avui, que
2: sí,
1: són els, al final, els personals,
2: sí.
1: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
2: Val, moltes gràcies per tot.
0: I moltes gràcies també a vosaltres. Nosaltres ens acomiadem i tornem demà dijous amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la Benzinera. Després de la darrera reunió mantinguda amb l'alcalde de Palafolls aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectats pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada número 15 ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa que una reubicació pacífica de la instal·lació, en aquest cas assenyalant la permuta de terrenys com a eina clau per resoldre tot aquest litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa per al mateix propietari del projecte.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las alegaciones que podemos presentar, y que esta permuta, pues, para nuestro punto de vista, sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida consensuada y pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors de la iniciativa a la formació política Palafolls-SOM aquest passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant la recerca d'un acord de consens que, diuen, garanteixi un benefici col·lectiu per al poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat per la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte, encara tenen aquesta setmana. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional i també veïnal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

Tarragona Express. Ja som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar Marinera. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Érase una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni Palafoy, re, re. Érase una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitats, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, abonament, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Oh, oh, oh, oh, oh! Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecte 70, etcètera, els manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar

el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: www.radiopalafolls.cat.

0: de l'Hora Express.
1: Ja som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar Marinera. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Érase una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni Palafoy, re. Érase una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitats, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, abonament, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecto 70, etcètera, els manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar a la piscina? Ja sigui la Palafolls o qualsevol altra. Participa el de gorra d'avui i aconsegueix aquest abonament. 10 entrades per la piscina de Palafolls.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
3: Pregunta. Recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.
4: Passa-ho.

0: Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament ha posat ja en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al nostre municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en tota una cita consolidada al calendari de la nostra localitat. L'edició d'enguany, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba, a més, amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal, el Palauet. Per aquest motiu, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs que hagin tingut doncs una vinculació especial o sí, que siguin vinculats especialment en el Palauet.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica a través del formulari de la seu electrònica de l'Ajuntament. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits o la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. Alba destaca que enguany la Festa de l'Esport s'inclou dins els actes de la Festa Major, cosa que li dona encara més importància i que gràcies a fer-se el Palauet també s'incrementarà l'aforament de l'activitat. Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any, com dèiem, es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Gorra Express. Ja som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar amb Mariner. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Érase una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni Palafoy, re. Érase una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitat, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, abonament 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecto 70, etcètera, les manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar a la piscina? Ja sigui la Palafolls o qualsevol altra. Participa el de gorra d'avui i aconsegueix aquest abonament. 10 entrades per la piscina de Palafolls.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra Express.
2: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar Marinera. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Érase una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni palafoy, re. Érase una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitats, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, abonament, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Oh, oh, oh, oh, oh! Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecte 70, etcètera, les manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar a la piscina? Ja sigui la Palafolls o qualsevol altra. Participa el de gorra d'avui i aconsegueix aquest abonament. 10 entrades per la piscina de Palafolls.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Sempre la millor música. 24 hores.

0: L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Pla Procicat per una onada de calor molt intensa, tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui i demà, amb la possibilitat d'allargar l'episodi encara fins divendres. Per determinar el risc a nivell local es fa servir el que es coneix com a percentil 98. És un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies d'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta al poble. En el cas de Palafolls, aquell llindar se situa en els 33,6 graus de dia i en els 23,6 de nit. I l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, per exemple, Palafolls ha tingut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser aquest diumenge amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida per extremades precaucions, hidratant-se sovint i evitant l'activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol. Es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa també de refugis climàtics, com són la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en el risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc prop del bosc, com ara llançar burilles, i també recorda que davant de qualsevol emergència cal trucar al 112 o bé al telèfon de la policia local. I sobre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local, l'Ajuntament ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir una plaça d'inspector de la policia local. La convocatòria està publicada ja aquesta setmana i preveu cobrir la plaça mitjançant un sistema de concurs oposició lliure. La nova plaça està escrita en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta plaça es podrien invertir en altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local, els aspirants hauran de superar un... hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres requisits.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Alguien lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: Ja som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar Marinera. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Érase una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni Palafoy, res. Érase una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitats, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, segurament 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Oh, oh, oh, oh, oh! Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecto 70, etcètera, les manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar a la piscina? Ja sigui la Palafolls o qualsevol altra. Participa el de gorra d'avui i aconsegueix aquest abonament. 10 entrades per la piscina de Palafolls.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Express.
1: La Gorra Express. Ja som a la tarda, ja som a dimecres. El que toca fer primer és dir qui s'emporta les entrades per anar a Marineland. Ahir viu de resoldre una sintonia d'una sèrie de televisió. Era ser una vez la vida. Ni el hombre, ni la, el cuerpo humano, ni la naturaleza, ni palafoy, re. Era ser una vez la vida. I qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és Raquel Porta. Felicitats, Raquel, que vagi molt bé a Marineland. I avui el que tenim és un altre premi refrescant. Són 10 entrades, abonament, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Qualsevol dia, entre setmana, el cap de setmana, una estona, tot el dia, el que vulgueu. 10 entrades per gaudir de la piscina municipal de Palafolls. Hi ha gent que per anar a la piscina porta de tot. Des del dinar, la tovallola, la ràdio per escoltar Ràdio Palafolls, el parasol, les ulleres de sol, crema protectora, efecto 70, etcètera, els manguitos del nen, tot plegat. Però què és el que, sens dubte, vosaltres heu de portar sí o sí? Sí o sí? La crema, tovallola, un melocotón, què és el que heu de portar sempre per anar a la piscina? Ja sigui la Palafolls o qualsevol altra. Participa al de gorra d'avui i aconsegueix aquest abonament. 10 entrades per la piscina de Palafolls.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
1: Enamorada! De gorra!

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. Palafolls es prepara per al pic d'una intensa onada de calor que portarà els termòmetres fins als 38 graus al nostre municipi.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
0: Ens trobem en plena alerta meteorològica per un episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt més crític aquest dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha hagut d'emetre un segon ban d'alcaldia per reforçar les mesures de prevenció després que el govern català hagi mantingut activat el pla Procicat davant unes temperatures que tant a dia d'avui com també de dia com també de nit superaran els llindars estadístics habituals al nostre municipi. En el darrer mes la localitat ja ha registrat més de 17 dies amb temperatures superiors als 30 graus i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment la gent gran i les persones més vulnerables. És dimecres 8 de juliol.

0: Tenim d'altres informacions aquesta jornada, per exemple, que els veïns de la Benzinera insisteixen en la permuta de terrenys per tal de poder resoldre el conflicte de forma pactada, el conflicte de la possible instal·lació d'aquesta benzinera a Palafolls. Després de reunir-se amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha refermat la seva aposta per una reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament dels terrenys, donant per tancada la porta de la permuta, la plataforma opta per mantenir el diàleg i evitar polèmiques personals per assolir un acord de consens. Oberta la convocatòria per la Festa de l'Esport 2026, que enguany retrà homenatge al Palauet. Fins al proper 4 d'agost, les entitats i particulars de Palafolls poden presentar candidatures per als Premis de l'Esport Local per una edició especialment simbòlica que commemora el 30è aniversari del Pavelló Municipal, amb una categoria dedicada a guardonar a persones o entitats que hagin tingut una especial dedicació cap al Pavelló Municipal. La gala, que s'integrarà dins els actes de la Festa Major de Setembre, es traslladarà a la pista, precisament, del Palauet per guanyar a fora. I l'Ajuntament busca un nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per tal de cobrir aquesta plaça d'inspector del subgrup A2 amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. Tot i això, la mesura ha generat discrepàncies amb l'oposició, que considera prioritària la consolidació d'agents de la base abans de la creació de nous càrrecs de comandament. I és de ben segur, la notícia del dia és que el Maresme es prepara per viure una intensa onada de calor que s'allargarà durant tota la setmana i arribarà al seu punt màxim demà dijous. Les temperatures poden assolir aquí a Palafolls 38 graus o 36 també a la zona de la costa, mentre que les nits seran molt més caloroses, amb mínimes per sobre dels 25 graus. Davant d'aquesta situació s'ha activat, com dèiem, l'alerta de calor fins a aquest proper dijous al vespre. L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Procicat per una onada de calor molt intensa, amb tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui dimecres i demà dijous, amb la possibilitat d'allargar encara l'episodi fins divendres. Per determinar el risc a nivell local es fa servir el percentil 98, que és un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies de l'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta a cada poble. En el cas de Palafolls, aquest llindar se situa en els 33,6 per al dia i els 23,6 a la nit, i l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, aquí a Palafolls, hi ha hagut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser precisament aquest diumenge, amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida a extremar les precaucions, hidratant-se sovint, evitant activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol, i també es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa de refugis climàtics com la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en l'alt risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc prop del bosc, com llançar borilles, i també es recorda que, davant de qualsevol emergència, cal trucar al telèfon del 112 o bé al de la policia local de Palafolls. Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la benzinera. Després de la reunió, la darrera, mantinguda amb l'alcalde de Palafolls, aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectat pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa una reubicació pacífica de la instal·lació, assenyalant la permuta de terrenys com l'eina clau per resoldre el litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa pel mateix propietari dels terrenys.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las alegaciones que podemos presentar, y que esta permuta pues para nuestro punto de vista sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida de consenso de pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors a Palafolls-Som el passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant, diuen, la recerca d'un acord de consens que garanteixi un benefici col·lectiu pel poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat de la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte. En tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional, però també veïnal. I atenció a totes les entitats i esportistes del nostre municipi, perquè Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament de Palafolls ja ha posat en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i també la tasca social a favor de l'activitat física al municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper dia 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en una cita totalment consolidada al calendari de la nostra vila. L'edició d'aquest any, que culminarà amb la gran gala de setembre, arriba amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal del Palauet. Per aquest motiu s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport local vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora de l'Ajuntament de Palafolls.
2: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o sí, que siguin vinculats especialment en el Palauet.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació i també detalli quins són els mèrits i la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà també amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar, a la part destaca que enguany la Festa de l'Esport a més s'inclou dins els actes de la Festa Major de Setembre, cosa que li dona més importància encara i que gràcies a fer-se precisament dins del Palauet també s'incrementarà l'aforament.
2: Tindrem, com sempre, no, les categories de millor esportista, amb categoria masculina i femenina, millor esportista adaptat, millor membre de l'entitat, millor equip i el premi al mèrit esportiu de Palafolls, que estarà dintre del que són les actes de Festa Major. Per això és tan especial i tan bonica aquesta festa, que serà molt gran perquè vindrà molta gent, el teatre sempre queda una mica curt i en canvi doncs al Palauet aquí podrà venir tothom.
0: Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi. Encara a l'entorn a l'actualitat palafollenca, s'obre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local. L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir la plaça d'inspector de la policia local, una convocatòria que ja està publicada en aquesta setmana i que preveu cobrir la plaça mitjançant el sistema de lliure concurs oposició. La nova plaça està inscrita en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. També serà responsable de la protecció de les autoritats locals quan aquesta sigui necessària. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta nova plaça es podrien invertir en d'altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local de Palafolls, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i també acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres. El procés selectiu inclourà proves teòriques i pràctiques, exercicis psicotècnics i un reconeixement mèdic, així com també la presentació d'un projecte de gestió centrat en el model de la policia de proximitat, que és el que es proposa per part del municipi de Palafolls. Fem una ullada a la nostra hemeroteca d'avui. Cada dia ens fem ressò de recuperar quines són les informacions més destacades de les que us explicàvem un dia com avui, un 8 de juliol, anys enrere. Comencem en just fa un any, quan els alumnes d'I5, quart i de cinquè de primària de l'Escola de les Ferreries culminaven a un projecte sobre el món de la televisió, elaborant diversos programes. Un dels espais incluïa una entrevista al futbolista professional Unai Hernández, format a la cantera, a la pedrera del Barça, el Barça B, i aleshores hi ha jugador del Al-Ittihad Saudita, que va respondre les preguntes dels alumnes sobre la seva trajectòria esportiva, primer a Can Barça i després ja a l'Arabia Saudita. I fa 5 anys, una vintena de joves de Palafolls prenien part en el programa d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquella edició apostava per activitats a l'aire lliure esportives com escalada, defensa personal, percussió corporal o bàsquet beat, deixant de banda els tallers centrats en pantalles i en les noves tecnologies. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 8 de juliol, us explicàvem que l'Ajuntament ultimava els preparatius per començar a sancionar els vehicles que estacionaven sense autorització a les noves zones de Sant Lluís. El consistori concedí una setmana d'adaptació per tal de resoldre algunes incidències en els dispositius de residents i anunciava paral·lelament una campanya per retirar els vehicles abandonats que ocupaven les places d'aparcament en el barri. Es van treure una trentena de vehicles que estaven estacionats no només al barri, sinó a la resta del nostre municipi, de forma que estaven abandonats a la via pública. D'això és del que us parlàvem un 8 de juliol, anys enrere, als informatius de Ràdio Palafolls.

0: Bé, doncs ja ho podem anunciar, perquè de fet són les dades que ens ofereix l'estació meteorològica de Palafolls. Avui s'ha superat aquesta màxima que dèiem a les notícies, a 33 graus i escaig, que era el màxim que havien registrat de moment en aquest estiu a l'Observatori Meteorològic a Palafolls, perquè avui la màxima al nostre municipi, al punt del migdia, ja superava els 35 graus de temperatura, la mínima aquesta nit de 20. Per tant, hi ha temperatures que fan difícil conciliar el son i que fan difícil també sortir al carrer segons a quines hores. Com dèiem, 35,2 és la màxima registrada al punt del migdia en aquesta jornada avui dimecres. Previsió meteorològica que parla de calor, calor, calor i més calor. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que ha de venir marcat bàsicament per la calor. Calor intensa, calor extrema, la que avui i demà tindrem aquí la comarca amb el màxim d'aquest episodi de calor que estem tenint aquests últims dies, i que avui ens pot portar màximes de 34 graus a la franja costanera de la comarca i cap als 37 a l'interior del Maresme. De fet, ahir ja es fregaven els 36 en alguns punts de l'interior de la comarca. D'entrada, com dèiem, pel que fa als vents, continuen com fins ara molt fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca, i de cara a demà a 3/4 del mateix. Això canvia una miqueta entre divendres i dissabte. Divendres les temperatures començaran a baixar una mica i aquest descens serà molt més evident dissabte, amb un respir pel que fa a la calor, i diem aquest respir perquè de cara a la setmana entrant tornarem a tenir una nova entrada càlida important.
0: Doncs vaja, no ens ajuda gaire la previsió meteorològica per les properes jornades. Almenys divendres la cosa es calma, però sembla que la setmana que ve ja se'n tornem. I gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

recte final del nostre informatiu, anem a repassar les informacions més destacades. Avui l'hem centrat amb la calor, perquè ens trobem en plena alerta meteorològica per aquest episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt crític entre avui i demà i dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha tingut o ha hagut d'emetre un segon banc d'alcaldia per tal de reforçar les mesures de prevenció després que el govern català mantingui activat el pla Procicat. En el darrer mes, la nostra localitat ja ha registrat més de 17 dies amb màximes superiors als 30 graus i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment gent gran i també persones vulnerables. Els veïns de la benzinera, que a la zona on es vol instal·lar la nova benzinera del carrer Passada, insisteixen en la permuta de terrenys per tal de resoldre el conflicte de forma pactada. Després de reunir-se ahir a la tarda amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha refermat la seva aposta per la reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament de l'àmbit on s'ha d'instal·lar aquesta benzinera,

0: I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ja busca el nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per cobrir aquesta plaça d'inspector amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. I de moment això és tot, pendent del termòmetre i de les possibles circumstàncies que puguin donar aquesta onada de calor i aquest augment de les temperatures. Ho deixem aquí, demà i tornem puntuals a la cita informativa amb Ràdio Palafolls, demà a la mateixa hora, i també a la pàgina web de Ràdio Palafolls i a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la benzinera. Després de la darrera reunió mantinguda amb l'alcalde de Palafolls aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectats pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada número 15 ha reformat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa que una reubicació pacífica de la instal·lació, en aquest cas assenyalant la permuta de terrenys com a eina clau per resoldre tot aquest litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa per al mateix propietari del projecte.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las relaciones que podemos presentar, y que esta permuta, pues, para nuestro punto de vista, sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida a consenso de pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors de la iniciativa a la formació política Palafolls Som aquest passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant la recerca d'un acord de consens que, diuen, garanteixi un benefici col·lectiu per al poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat per la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte, encara tenen aquesta setmana. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional i també veïnal.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament ha posat ja en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al nostre municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en tota una cita consolidada al calendari de la nostra localitat. L'edició d'enguany, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba, a més, amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal, el Palauet. Per aquest motiu, s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport vinculant a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs que hagin tingut doncs una vinculació especial o que siguin vinculats especialment en el Palauet.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica a través del formulari de la seu electrònica de l'Ajuntament. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits o la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. Alba destaca que enguany la Festa de l'Esport s'inclou dins els actes de la Festa Major, cosa que li dona encara més importància i que gràcies a fer-se el Palauet també s'incrementarà l'aforament de l'activitat. Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa, que aquest any, com dèiem, es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Alexa.
1: Palafolls es prepara per al pic d'una intensa onada de calor que portarà els termòmetres fins als 38 graus al nostre municipi.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
1: Ens trobem en plena alerta meteorològica per un episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt més crític aquest dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha hagut d'emetre un segon ban d'alcaldia per reforçar les mesures de prevenció després que el govern català hagi mantingut activat el pla Procicat davant unes temperatures que, tant a dia d'avui com també de dia com també de nit, superaran els llindars estadístics habituals al nostre municipi. En el darrer mes, la localitat ja ha registrat més de 17 dies amb temperatures superiors als 30 graus, i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment la gent gran i les persones més vulnerables. És dimecres 8 de juliol.

0: Tenim d'altres informacions aquesta jornada, per exemple, que els veïns de la Benzinera insisteixen en la permuta de terrenys per tal de poder resoldre el conflicte de forma pactada, el conflicte de la possible instal·lació d'aquesta benzinera a Palafolls. Després de reunir-se amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha reafirmat la seva aposta per una reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament dels terrenys, donant per tancada la porta de la permuta, la plataforma opta per mantenir el diàleg i evitar polèmiques personals per assolir un acord de consens. Oberta la convocatòria per la Festa de l'Esport 2026, que enguany retrau homenatge al Palauet. Fins al proper 4 d'agost, les entitats i particulars de Palafolls poden presentar candidatures per als Premis de l'Esport Local per una edició especialment simbòlica que commemora el 30è aniversari del pavelló municipal, amb una categoria dedicada a guardonar a persones o entitats que hagin tingut una especial dedicació cap al pavelló municipal. La gala, que s'integrarà dins els actes de la Festa Major de setembre, es traslladarà a la pista, precisament, del Palauet per guanyar a fora. I l'Ajuntament busca un nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per tal de cobrir aquesta plaça d'inspector del subgrup A2 amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. Tot i això, la mesura ha generat discrepàncies amb l'oposició, que considera prioritària la consolidació d'agents de base abans de la creació de nous càrrecs de comandament. I és de ben segur, la notícia del dia és que el Maresme es prepara per viure una intensa onada de calor que s'allargarà durant tota la setmana i arribarà al seu punt màxim demà dijous. Les temperatures poden assolir aquí a Palafolls 38 graus o 36 també a la zona de la costa, mentre que les nits seran molt més caloroses, amb mínimes per sobre dels 25 graus. Davant d'aquesta situació s'ha activat, com dèiem, l'alerta de calor fins aquest proper dijous al vespre. L'Ajuntament de Palafolls reforça les alertes amb un segon banc d'alcaldia davant d'aquesta onada de calor extrema. Ho fa després que el govern català hagi mantingut activada la fase d'alerta del Procicat per una onada de calor molt intensa, tant diurna com també nocturna. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que les temperatures més extremes es registrin entre avui dimecres i demà dijous, amb la possibilitat d'allargar encara l'episodi fins divendres. Per determinar el risc a nivell local, es fa servir el percentil 98, que és un valor estadístic que indica que només el 2% dels dies de l'estiu s'ha superat històricament una temperatura concreta a cada poble. En el cas de Palafolls, aquest llindar se situa en els 33,6 per al dia i els 23,6 a la nit, i l'alerta s'activa quan aquestes xifres se superen en més de 2 graus. En el darrer mes, aquí a Palafolls, hi ha hagut temperatures màximes per sobre dels 30 graus en més de 17 dies. El pic màxim va ser precisament aquest diumenge, amb 33,2 graus a les 2 del migdia. Davant d'aquest escenari, les autoritats fan una crida a extremar les precaucions, hidratant-se sovint, evitant activitat física a l'aire lliure en les hores de més sol, i també es demana una vigilància especial per la gent gran de més de 75 anys, persones amb discapacitat o malalties cròniques, recordant que el municipi disposa de refugis climàtics com la biblioteca o la piscina municipal. Finalment, s'insisteix en l'alt risc d'incendi forestal, per la qual cosa està prohibit realitzar conductes de risc a prop del bosc, com llançar borilles, i també es recorda que, davant de qualsevol emergència, cal trucar al telèfon del 112 o bé al de la policia local de Palafolls. Els veïns del carrer Passada mantenen la permuta de terrenys com la via de consens per resoldre el conflicte de la benzinera. Després de la reunió, la darrera, mantinguda amb l'alcalde de Palafolls, aquest dimarts a la tarda, el col·lectiu de veïns afectat pel projecte d'instal·lació d'una nova benzinera al carrer Passada ha refermat la seva aposta per una sortida pactada que eviti la confrontació. La plataforma veïnal manté una postura de concòrdia i defensa una reubicació pacífica de la instal·lació, assenyalant la permuta de terrenys com l'eina clau per resoldre el litigi de manera satisfactòria per a totes les parts. Segons ha manifestat David Melgar, que és portaveu dels veïns, aquesta permuta no només beneficiaria el municipi i els residents, sinó que també seria una solució avantatjosa pel mateix propietari dels terrenys.
1: Nosotros manifestamos al alcalde nuestra postura, la que hemos mantenido hasta ahora, que es una postura de concordia, de una reivindicación pacífica, con unas peticiones claras, que es trabajar por esta posible permuta, aparte de las alegaciones que podemos presentar, y que esta permuta pues para nuestro punto de vista sería beneficioso para todas las partes, incluido para el propietario, a pesar de las últimas declaraciones que hizo el pasado domingo, en el cual no vamos a entrar a valorar ni queremos hacerlo. Entendemos que lo mejor para todos, para el pueblo, es una salida consensuada y pactada y que todos salgamos beneficiados.
0: Malgrat les recents declaracions fetes pels promotors a Palafolls Som el passat diumenge, els veïns han decidit no entrar en valoracions ni polèmiques personals, prioritzant, diuen, la recerca d'un acord de consens que garanteixi un benefici col·lectiu pel poble. Tot i que la via del diàleg i el pacte és la prioritat de la plataforma, els veïns han confirmat que continuen treballant de forma paral·lela en la presentació d'al·legacions al projecte. Amb tot, l'objectiu final del col·lectiu és assolir una sortida negociada on totes les parts implicades se sentin beneficiades, tancant així el conflicte mitjançant una entesa institucional, però també veïnal. I atenció a totes les entitats i esportistes del nostre municipi, perquè Palafolls obre la convocatòria per als Premis de la Festa de l'Esport 2026 amb un homenatge al Palauet. L'Ajuntament de Palafolls ja ha posat en marxa el procés per tal de reconèixer els millors resultats esportius i també la tasca social a favor de l'activitat física al municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper dia 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en una cita totalment consolidada al calendari de la nostra vila. L'edició d'aquest any, que culminarà amb la gran gala de setembre, arriba amb una novetat extraordinària, la commemoració del 30è aniversari del pavelló municipal del Palauet. Per aquest motiu s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria de persones o entitats que hagin estat claus en la dinamització i l'èxit de l'esport local vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica Marta Labar, que és regidora de l'Ajuntament de Palafolls.
2: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis al que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o sí, que siguin vinculats especialment en el Palauet.
0: Pel que fa al procediment, cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació i també detalli quins són els mèrits i la trajectòria de la persona o l'equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat. Aquest comitè avaluador estarà presidit per la regidoria d'Esports i comptarà també amb representants polítics de l'Ajuntament i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar, a la part destaca que enguany la Festa de l'Esport a més s'inclou dins els actes de la Festa Major de Setembre, cosa que li dona més importància encara i que gràcies a fer-se precisament dins del Palauet també s'incrementarà l'aforament.
2: Tindrem, com sempre, no? Les categories de millor esportista, amb categoria masculina i femenina, millor esportista adaptat, millor membre de l'entitat, millor equip i el premi al mèrit esportiu de Palafolls, que estarà dintre del que són les actes de Festa Major. Per això és tan especial i tan bonica aquesta festa, que serà molt gran perquè vindrà molta gent, el teatre sempre queda una mica curt i en canvi doncs, al Palauet aquí podrà venir tothom.
0: Tot i que la recepció de noms ja ha començat, el veredicte final es mantindrà en secret fins al moment de la celebració de la festa que aquest any es farà precisament al pavelló municipal, al Palauet, al cor de l'activitat esportiva del nostre municipi. Encara l'entorn a l'actualitat palafollenca, s'obre el procés per incorporar un nou inspector de la policia local. L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir la plaça d'inspector de la policia local, una convocatòria que ja està publicada en aquesta setmana i que preveu cobrir la plaça mitjançant el sistema de lliure concurs oposició. La nova plaça està inscrita en el subgrup A2 i compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. També serà responsable de la protecció de les autoritats locals quan aquesta sigui necessària. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part dels grups de l'oposició consideren que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Les formacions crítiques sostenen que és millor consolidar la base d'agents i defensen que els recursos econòmics destinats a aquesta nova plaça es podrien invertir en d'altres necessitats del municipi o en reforçar directament els efectius policials. Per optar a la plaça d'inspector de la policia local de Palafolls, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i també acreditar el nivell C1 de català, entre d'altres. El procés selectiu inclourà proves teòriques i pràctiques, exercicis psicotècnics i un reconeixement mèdic, així com també la presentació d'un projecte de gestió centrat en el model de la policia de proximitat, que és el que es proposa per part del municipi de Palafolls. Fem una ullada a la nostra hemeroteca d'avui. Cada dia ens fem ressò de recuperar quines són les informacions més destacades de les que us explicàvem un dia com avui, un 8 de juliol, anys enrere. Comencem en just fa un any, quan els alumnes d'I5, quart i de cinquè de primària de l'Escola de les Ferreries culminaven a un projecte sobre el món de la televisió, elaborant diversos programes. Un dels espais incluïa una entrevista al futbolista professional Unai Hernández, format a la cantera, a la Pedrera del Barça, el Barça B, i aleshores hi ha jugador del Al-Ittihad Saudita, que va respondre les preguntes dels alumnes sobre la seva trajectòria esportiva, primer a Can Barça i després ja a l'Aràbia Saudita. I fa 5 anys, una vintena de joves de Palafolls prenien part en el programa d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquella edició apostava per activitats a l'aire lliure esportives com escalada, defensa personal, percussió corporal o bàsquet beat, deixant de banda els tallers centrats en pantalles i en les noves tecnologies. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 8 de juliol, us explicàvem que l'Ajuntament ultimava els preparatius per començar a sancionar els vehicles que estacionaven sense autorització a les noves zones de Sant Lluís. El consistori concedia una setmana d'adaptació per tal de resoldre algunes incidències en els dispositius de residents i anunciava paral·lelament una campanya per retirar els vehicles abandonats que ocupaven les places d'aparcament en el barri. Es van treure una trentena de vehicles que estaven estacionats no només al barri, sinó a la resta del nostre municipi, de forma que estaven abandonats a la via pública. D'això és del que us parlàvem un 8 de juliol, anys enrere, als informatius de Ràdio Palafolls.

0: doncs ja ho podem anunciar, perquè de fet són les dades que ens ofereix l'estació meteorològica de Palafolls. Avui s'ha superat aquesta màxima que dèiem a les notícies, a 33 graus i escaig, que era el màxim que havien registrat de moment en aquest estiu a l'Observatori Meteorològic a Palafolls, perquè avui la màxima al nostre municipi, al punt del migdia, ja superava els 35 graus de temperatura, la mínima aquesta nit de 20. Per tant, hi ha temperatures que fan difícil conciliar el son i que fan difícil també sortir al carrer segons a quines hores. Com dèiem, 35,2 és la màxima registrada al punt del migdia en aquesta jornada d'avui dimecres. Previsió meteorològica que parla de calor, calor, calor i més calor. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que ha de venir marcat bàsicament per la calor. Calor intensa, calor extrema, la que avui i demà tindrem aquí a la comarca amb el màxim d'aquest episodi de calor que estem tenint aquests últims dies, i que avui ens pot portar màximes de 34 graus a la franja costanera de la comarca i cap als 37 a l'interior del Maresme. De fet, ahir ja es fregaven els 36 en alguns punts de l'interior de la comarca. D'entrada, com dèiem, pel que fa als vents, continuen com fins ara molt fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca, i de cara a demà a 3/4 del mateix. Això canvia una miqueta entre divendres i dissabte. Divendres les temperatures començaran a baixar una mica i aquest descens serà molt més evident dissabte, amb un respir pel que fa a la calor, i diem aquest respir perquè de cara a la setmana entrant tornarem a tenir una nova entrada càlida important.
0: Doncs vaja, no ens ajuda gaire la previsió meteorològica per les properes jornades. Almenys divendres la cosa es calma, però sembla que la setmana que ve se'n torna a mi. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

0: recte final del nostre informatiu, anem a repassar les informacions més destacades. Avui l'hem centrat amb la calor, perquè ens trobem en plena alerta meteorològica per aquest episodi de calor extrema que s'allargarà durant tota la setmana i que assolirà el seu punt crític entre avui i demà i dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha tingut o ha hagut d'emetre un segon banc d'alcaldia per tal de reforçar les mesures de prevenció després que el govern català mantingui activat el pla Procicat. En el darrer mes, la nostra localitat ja ha registrat més de 17 dies amb màximes superiors als 30 graus i ara les autoritats fan una crida a protegir especialment gent gran i també persones vulnerables. Els veïns de la benzinera, que a la zona on es vol instal·lar la nova benzinera del carrer Passada, insisteixen en la permuta de terrenys per tal de resoldre el conflicte de forma pactada. Després de reunir-se ahir a la tarda amb l'alcalde, el col·lectiu afectat pel projecte del carrer Passada ha refermat la seva aposta per la reubicació pacífica mitjançant una permuta de terrenys. Malgrat les recents declaracions del propietari, precisament de l'àmbit on s'ha d'instal·lar aquesta benzinera, donant per tancada la porta de la permuta, la plataforma opta per mantenir el diàleg i evitar polèmiques personals per assolir un acord de consens. I ja és oberta la convocatòria per la Festa de l'Esport 2026, que enguany retrà homenatge al Palauet. Fins al pròxim 4 d'agost, les entitats i particulars de Palafolls poden presentar candidatures per als Premis de l'Esport Local per una edició especialment simbòlica que commemora el 30è aniversari del pavelló municipal, amb una categoria especialment dedicada a guardonar persones o entitats que hagin tingut especial dedicació al Palauet de Palafolls. La gala, que s'integrarà dins els actes de la Festa Major, es trasllada precisament a la pista del Palauet per guanyar aforament. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ja busca el nou inspector de la policia local enmig d'un debat sobre les prioritats de la plantilla. S'ha iniciat el procés per cobrir aquesta plaça d'inspector amb l'objectiu de liderar la direcció operativa i la planificació del cos. La convocatòria inclou la presentació d'un projecte de policia de proximitat. I de moment això és tot, pendent del termòmetre i de les possibles circumstàncies que puguin donar aquesta onada de calor i aquest augment de les temperatures. Ho deixem aquí, demà i tornem puntuals a la cita informativa amb Ràdio Palafolls, demà a la mateixa hora, i també a la pàgina web de Ràdio Palafolls i a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.